0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consell publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 de la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

Esteu escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: fàcil, eh?
1: Jo m'he rigut, tio, és que no puc.
2: Hemisphere name.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consell publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Encara no coneixes el vermut Rumbó i el Palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

said, not these coins.

stop myself.

0: 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Esteu escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

back, would you rescue me?

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Colònia, a www.radiohorta.cat a través d'internet. Uau!

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

0: vida, de verdad. Sensei.com.
1: Yo, Moscow. ¿Y tú?

Mira el tren, mira la via, si tu penses i veus serves ja sabràs filosofia. Mil discursos, pocs recursos, és el pa de cada dia. Sols Espanya, qui ho diria, vol ser sola i no canvia. Monarquia, oligarquia, dictadura, cara dura, barret frigi, sense prestigi, i després vingué el prodigi. Una guerra que ho esguerra, un cabdill que adoptà un fill, un jove de molta empenta a qui li faltava un grill. Hi ha feixistes i papistes i un crepat de llargues llistes, rabassaires, mercenaris i gent que resa rosaris. Hi ha carlistes i marxistes i també alguns optimistes, policies i espies i gent que no té mania.

segueix la llarga cursa que s'allarga i que s'escurça de cursaris i falsaris i visites a altres barris, els que passen la frontera fent el salt de la pantera, ben folrada la cartera, fotent tiros pel darrere, les rates de sagristia considerades gent pia. I ahir ves qui ho diria, fins i tot la meva tia.

Si condueixes un vehicle i t'oblides del cinturó, o condueixes una moto i t'oblides del casc, millor serà que no comprovis el que pot passar.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Jo, l'escolt. I tu?

0: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Maria Antònia Suau.
1: Bon dia, hem arribat a les 8 del matí. Els divendres 25 de setembre, jornada en què destacam una xifra. 13.000 immigrants que s'acolliran a la regularització extraordinària s'han donat d'alta a la Seguretat Social a les Balears. Ho ha explicat la secretària d'Estat de Migracions, Pilar Cancela, en una visita a Palma. Cancela ha assegurat també que el govern central reforçarà els recursos a la nostra comunitat per l'increment de persones procedents d'Algèria. Ansel López, bon dia.
2: Bon dia. Ho ha dit en l'acte de presentació d'un informe sobre migració del Consell Econòmic i Social d'Espanya. El president de l'organisme, Anton Costas, assegura que són necessaris més serveis públics davant l'increment de la població estrangera.
3: Y debemos fortalecer muchísimo esos servicios públicos, especialmente en esas zonas, para que no se produzca la percepción de que la inmigración es el factor de deterioro de la calidad de esos servicios públicos.
1: Tot això quan creix la preocupació entre les empreses de les Balears per l'augment de l'absentisme laboral.
2: En els darrers 5 o 6 anys, el nombre de baixes laborals s'ha disparat. Moltes estan relacionades amb la salut mental dels treballadors. En parlarem a les 8:30 amb Arantxa Sitjà, que és vocal del Col·legi Oficial de Graduats Socials de les Balears.
1: I avui continua el ressò mediàtic pel desnonament d'Anna Mari Carmen a Madrid.
2: En l'àmbit polític, el PSOE intensifica les negociacions amb Junts i Esquerra pel decret d'habitatge. Mentrestant, Sumar demana que el Consell de Ministres l'aprovi avui mateix de manera extraordinària o dimarts que ve.
1: I també a l'Ajuntament de Palma, la crisi de l'habitatge ha protagonitzat el pla amb el cas d'Anna Pilar, una dona de 65 anys que ha perdut casa seva.
2: Una història que vos vam avançar aquí a IB3 Ràdio. Anna Pilar ha passat l'estiu dormint dins el cotxe.
4: Me dijeron que tenía que notificarlo a la SAMU y a la policía para que supieran que vivían en la calle. Yo les dije que no, que yo no soy una ilegal, yo soy una española, cotizado 40 años en este país, en hostelería. Y yo no tengo por qué dar notificación de que vivo como una ilegal en la calle. Me han dicho que me vaya a la península, que es más barato.
2: Aquest testimoni encés el pla amb retrets de l'equip de govern i oposició a cort. Els primers defensen el pla de xoc que posarà al mercat 1.000 habitatges a preu limitat i els segons acusen l'equip de Jaime Martínez d'afavorir l'especulació.
1: I encara a Palma, la Policia Nacional ha detengut dos homes més implicats en el suposat intent de segrest a Saranjassa.
2: Dimarts es va localitzar un home malferit a la vorera de la carretera i amb les mans fermades. Els presumptes atracadors l'havien abandonat allà. Aquestes dues detencions se sumen a una altra practicada per la Policia Nacional. Tots tres romanen arrestats a l'espera de passar a disposició judicial.
1: I de l'exterior, la guerra de Gaza ha centrat bona part de la cimera de l'ONU.
2: Amb una sala pràcticament buida, el primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, ha pronunciat el seu discurs a l'Assemblea General de l'ONU.
5: Accusing Israel of genocide.
2: Allà ha negat les acusacions de genocidi, assegurant que són la mentida més gran del segle. També ha carregat durament contra Europa per rendir-se, diu, a l'antisemitisme.
1: I en els esports, l'Illes Balears Palma cercarà avui a Pamplona continuar invicta aquesta temporada. Miqui Tous, bon dia.
6: Bon dia. Els mallorquins visiten la pista de Xota amb l'objectiu de continuar amb el seu bon inici de competició i sumar la tercera victòria en tres partits. El tècnic Antonio Vadillo té la baixa del porter Luan Müller. El Xota a Palma començarà a les 7:30 i el podreu seguir en directe per IB3 Ràdio. En futbol, a Primera Federació, partit gran avui a l'estadi de Can Misses, la U d'Eivissa rep a un històric i quart classificat del seu grup, el Saragossa. Aquest partit dels Can Misses començarà a les 9:15 i també el podreu seguir en directe per aquesta casa. I en bàsquet, avui a partir de les 8 del vespre, torna a la competició a la Primera FEB i ho fa amb un partit molt especial. Al Palau de Sant Moix s'enfrontaran al Palmer i al Fiu.
7: Hola a tots. Salutacions als amics de Ràdio Artà des de la meseta, des de Madrid, on fem cada dia este Amigues i Conocides a Televisió Espanyola. Res, desitjar-vos que tingueu un bon any, que sigueu molt feliços i que treballeu amb tanta il·lusió com ho fem així en este programa diàriament. Bona sort a tots.

Encara no coneixes el vermut Rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 de la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Good night.

0: Són les 9, l'actual moment de crispació social dispara les baixes laborals entre els treballadors de cara al públic, sobretot als serveis i a la indústria. Així ho ha assegurat fa uns minuts a l'Informatiu Matí, la vocal del Col·legi de Graduats Socials de les Balears.
1: Arantxa Sitjà assegura que les tensions que pateix la societat fan que molts paguin la seva frustració amb els treballadors que donen servei. I això, diu, desgasta la salut mental dels empleats, tant que pel que fa a les baixes mèdiques, la indústria i els serveis ja superen a la construcció, que històricament ha estat el sector més exposat als riscos laborals.
2: Seria un poc per l'estrès laboral. Pues, les persones que fan feina que ara no és públic, n'hi ha aquesta crispació, aquesta falta... Bueno, sí, aquesta la millor mancança d'empatia, que càrrega de feina... Pues que això podria dur a terme pues, aquestes baixes laborals, sobretot derivades de salut mental.
1: A les Balears ara mateix hi ha de mitjana 50 baixes per cada 1.000 treballadors actius. És una taxa que, tot i ser de les més baixes de l'Estat, quintuplica la que hi havia abans de la pandèmia.
0: Més de 13.000 immigrants que s'acolliren a la regularització extraordinària s'han donat d'alta ja a la Seguretat Social a les Illes Balears.
1: Són dades que ha oferit la secretària d'Estat de Migracions, Pilar Cancela, durant la seva visita a Palma.
3: Son personas que han salido de esa inseguridad jurídica, pero que también están ayudando y contribuyendo también a crear sociedad y país con nosotros y con nosotras.
1: En total van fer la sol·licitud de regularització 34.000 persones. Cancela reivindica l'ocupació com un motor fonamental per a la plena inclusió social.
0: I és una setmana de molta intensitat migratòria a les illes. Des de dilluns han arribat més de 460 persones migrants a bord d'una vintena d'embarcacions irregulars. Només en les darreres 24 hores s'han localitzat 189 persones migrants.
1: La majoria d'aquestes van arribar ahir a Formentera. També la darrera embarcació ha estat interceptada en aquesta illa aquest matí amb 21 persones d'origen magrebí. Enguany ja n'han arribat a les illes més de 6.000, un 7% més que les mateixes dates de l'any passat.
0: La Policia Nacional ha detengut dos homes més implicats en el suposat intent de segrest. A Saranjassa, els fets varen passar dimarts quan es va localitzar un home malferit a la vorera de la carretera i amb les mans fermades.
1: Els presumptes segrestadors el van abandonar allà. Les dues detencions noves se sumen a la que ja havia practicat la unitat d'atracaments de la Policia Nacional. Tots tres romanen detinguts a l'espera de passar a disposició judicial.
0: I avui continua el ressò mediàtic pel desnonament d'Anna Mari Carmen a Madrid.
1: En l'àmbit polític, el PSOE intensifica les negociacions amb Junts i Esquerra pel decret d'habitatge. Mentrestant, Sumar demana que el Consell de Ministres aprovi avui mateix, de manera extraordinària, o dimarts que ve, aquest text.
0: I compartir al Manco un àpat al dia en família, reduir l'exposició a les pantalles o educar en l'amor propi són algunes de les pautes per prevenir els trastorns de la conducta alimentària. Cada vegada es detecten en edats més primerenques i poden afectar fins a un 6% dels adolescents.
1: Ho han explicat diversos experts en una jornada organitzada per la Direcció General de Salut al CaixaForum de Palma. La psiquiatra infantil i de l'adolescència, Montserrat Graell, recomana compartir al Manco un àpat al dia en família.
4: Siempre comunicación, escucha abierta, no crítica, que el adolescente se sienta con ganas de poder hablar de lo que le preocupa, de lo que está, bueno, en un momento dado pueden parecer tonterías a los adultos, pero para ellos son lo más importante de su vida en esos momentos, ¿no?
0: Arribam a les 9 i 4 minuts, tot d'una comença aquí a Vetres Ràdio, el programa El Dia, que tingueu un bon cap de setmana.
5: Més informació a ivetresnoticies.com.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Ant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Ant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Ant, moda que te fa brillar. T'esperam.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

t'agrada viatjar? Vols conèixer algun país o ciutat? Som Nestel Font i amb diversos convidats podrem conèixer llocs del món inèdits i altres destins turístics plens d'aventura. Ens trobaràs al programa Rondalles Viatgeres, quinzenalment, els dimecres a les 8, a Ràdio Artà Municipal. Nigèria, Camerún, Guinea Equatorial, Gabon, República del Congo.

A Ràdio Artà contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Artà és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Artà, la ràdio del poble i per al poble.

perquè a les botigues i els serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 10. Bon dia. Les Balears tenen la taxa d'absentisme laboral més baixa de tot l'Estat. Es registren de mitjana 25 per cada 1.000 treballadors actius. Ara bé, les baixes sí que han de dir que s'han multiplicat per 5 en els darrers 10 anys, sobretot després de la pandèmia de Covid. Són les dades que ha donat a l'informatiu matí Arantxa Sitjà, que és vocal del Col·legi de Graduats Socials de les Illes.
1: I s'han disparat per un motiu principal, per la major conscienciació que tenim de la salut mental i de la seva incapacitació laboral. Tampoc no ajuda, explica Sitjar, l'actual clima de crispació que pateix la societat espanyola, que està causant estralls, sobretot en els treballadors de cara al públic.
2: Seria un poc per l'estrès laboral. Pues, les persones que fan feina cara en el públic, n'hi ha aquesta crispació, aquesta falta... Bueno, sí, aquesta millor mancança d'empatia, que càrrega de feina... Pues que això podria dur a terme pues, aquestes baixes laborals, sobretot derivades de salut mental.
1: En termes generals, l'increment de les baixes laborals s'ha produït per tres motius. L'envelliment de la població activa, l'allargament de les llistes d'espera, que ajornen les curacions, però sobretot, com dèiem, perquè hi ha més consciència de la incapacitat que causa la falta de salut mental.
0: I més qüestions. Proliferen els gimnasos destinats exclusivament a estrangers d'alt poder adquisitiu aquí a les Illes. De fet, en els darrers dos anys, l'Associació d'Instal·lacions Esportives ha confirmat aquesta tendència.
1: Són, en la majoria dels casos, gimnasos urbans d'elit que cobreixen la demanda d'un tipus de client molt concret, resident o turista alemany o suec amb un elevat poder adquisitiu i que demana, a més d'esport, altres tipus de tractaments de salut i estètics. Les classes es fan en el seu idioma, a banda d'anglès, i la quota pot arribar als 300 euros al mes. La presidenta de l'Associació d'Instal·lacions Esportives de les Balears és Nati Company.
3: No, són centres que s'han fet per inversió de capital estranger, i capten més estrangers que espanyols, perquè posen una quota molt alta, a vegades, i perquè la gent va comentant i se fan el seu centre social, i és bon, a bon veïn que s'ajunten, no?
0: I Sumar es mostra optimista pel que fa a l'aprovació dimarts que ve d'un nou reial decret llei d'habitatge que permeti aturar desnonaments com el d'Anna Mari Carmen a Madrid per part d'un fons voltor.
1: El ministre de Cultura i portaveu de la formació, Ernest Urtasun, en una entrevista a la cadena SER, ha assegurat que s'ha intensificat les negociacions les darreres hores per donar el vistiplau a un paquet de mesures dimarts que ve. Ara bé, després vendrà el més complicat, validar-ho al Congrés, on necessita el suport de partits que fins ara hi han votat en contra, com Junts per Catalunya. Veu, però, voluntat d'aconseguir-ho.
4: Nosotros siempre hemos dicho que estamos dispuestos a estudiar. Es decir, que yo creo, si la pregunta es si existen condiciones para que el martes vaya un real decreto con acuerdo, yo mi respuesta es que la voluntad política por parte del gobierno está allí y que creo que además sería deseable y que lo vamos a intentar hasta el final y por lo tanto yo creo que tenemos que tratar de construir un decreto donde todo el mundo se sienta reflejado.
0: I un apunt pel que fa a la plana econòmica, el PIB espanyol accelera el seu creixement fins al 0,7% en el segon trimestre de l'any, estirat pel consum i per la inversió. Així, ha registrat un avançament interanual del 2,6%, similar al que es va notar entre gener i març. Són dades de comptabilitat nacional publicades aquest divendres per l'Institut Nacional d'Estadística.
1: D'aquesta manera, l'economia espanyola encadena 24 trimestres amb taxes intertrimestrals positives. Pel que fa al detall, de març a juny, la demanda interior va contribuir amb 1,1 punts percentuals al creixement del PIB, mentre que l'externa en va restar mig punt.
0: Les 10 i 4 minuts, més notícies a les 11.
5: Més informació a ib3notícies.com.
6: Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consell publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Encara no coneixes el vermut rombó i el palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

0: está. Radio Horda. Radio Horda. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 11.
1: Bon dia. El jutge deixa en llibertat el presumpte servei financer del cas Plus Ultra, un neerlandès resident a Mallorca. L'instructor del cas de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, li ha imposat, això sí, mesures cautelars com la prohibició de sortir de l'estat.
2: Es tracta de Simon Lendert, està establert a Santa Maria del Camí, haurà de compareixer més cada dos dies als jutjats. Fonts jurídiques han explicat aquesta decisió a l'agència Europa Press, ho han fet després que ahir fos lliurat a les autoritats espanyoles després de ser detingut a Alemanya. És considerat el prestamista darrere del presumpte delicte de blanqueig de fons il·lícits per la trama en la qual també està imputat l'expresident Zapatero. Assenyalat també com el presumpte líder d'una suposada xarxa de tràfic d'influències amb el rescat de 53 milions d'euros que el govern espanyol va atorgar a l'aerolínia durant la pandèmia.
1: I més qüestions. La Federació Hotelera de Mallorca no dona per tancada encara la temporada alta. De fet, assegura que fins ara és molt similar a la de 2025 i, per tant, la consideren satisfactòria.
2: En unes jornades d'especialistes del sector, la vicepresidenta de la Federació, Maria José Aguiló, ha assegurat avui que la guerra a l'Orient Mitjà ha repercutit en l'augment dels preus de tot, però creu que, malgrat aquesta circumstància, la temporada, que any rere any és més llarga, està sent bona.
3: También es verdad que las temporadas de euforia tras el denominado efecto champán ya se están estabilizando, el tema se está asentando, los departamentos comerciales, las empresas tienen que estar muy pendientes de los mercados, de cómo se comportan.
1: I una desena de professionals de l'U2 ja han fet el curs de formació que permet millorar la resposta telefònica a dones víctimes de violència de gènere. És una iniciativa que va sorgir arran d'un conveni de l'IVA Dona i que posa el focus en l'escolta activa, l'empatia i també a conèixer els cicles de la violència.
2: El curs té una durada de 3 hores, s'ofereix des d'aquest mes de setembre fins al novembre de l'any que ve. Està destinat a tots els treballadors de l'U2, un centenar de persones en total. La directora de l'IBE Dona, Escati Salom.
4: Avui podem dir que aquesta formació és una realitat. Els professionals de l'U2 ja tenen disponible en format plataforma online un curs de formació on treballant diferents objectius, des de la sensibilització no envers aquesta temàtica fins a donar una resposta institucional, sobretot de respecte, de tolerància zero.
1: I el president de Ceuta proposa retornar els migrants de Marroc per la mateixa porta, diu, que varen entrar. En una entrevista a la cadena SER, Juan Jesús Vives ha mostrat el seu temor que es repeteixi l'arribada massiva que es va produir a finals de juliol i demana més contundència i agilitat amb les devolucions.
2: Vives explica que el 90% dels immigrants que varen entrar a Ceuta són marroquins, que aquest país, diu, està considerat segur per la Unió Europea. Per això entén que, excepte en casos molt puntuals, no poden acollir-se a la protecció internacional i han de ser extradits. El president de Ceuta ha rebutjat una vegada més la situació que s'allargui. Lamenta que l'única opció del govern espanyol sigui habilitar campaments massius en una ciutat en dimensions molt reduïdes.
5: És impossible que una ciutat de 20 quilòmetres quadrats, amb 4.500 habitants per quilòmetre quadrat, pues tenga que, de un día para otro, reinventarse campamentos, recursos provisionales de acogida para acoger entre 10 y 15 mil personas, porque todavía aún no sabemos cuál es el número.
1: Per cert, el papa també s'ha referit a aquesta situació de Ceuta. Ho ha fet l'avió que el du cap a París. Leo Carrió 14 assegura que realment és una crisi humanitària i que és molt important tenir una bona cobertura en totes les parts per intentar evitar situacions així. Les 11 i 4 minuts, tornem a les 12.
0: Més informació a ib3notícies.com.
6: Artà té molts esportistes d'èlit i bona part és gràcies a la feina de base del Club Jartanencs. Artà en joc volen conèixer esportistes, tècnics, dirigents que han fet i fan possible l'esport jartanenc. Som en Pet Toni Butler i cada dimarts a Ràdio Artà vos oferim Artà en joc.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Vols renovar el teu armari amb estil? Envant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. Envant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. Envant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 de la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bon dia. L'Obra Cultural Balear i els professors de música proposen a la Conselleria d'Educació incorporar la balanguera al currículum de música de primària i de secundària.
2: Així és, l'Associació de Docents de Música de les Illes i la UIB s'han sumat ara a aquesta petició que ja ha arribat al departament d'Antoni Vera. El president de l'Obra, Antoni Llebrés, considera que el poema de Joan Alcover, que és l'himne oficial de Mallorca, és una peça fonamental del patrimoni cultural i musical de l'illa.
3: En un moment com l'actual, en què Mallorca ha experimentat canvis demogràfics extraordinaris i que tenim una societat desestructurada, poc cohesionada, és bo cercar elements d'unió, elements de cohesió, en què mos puguem reconèixer tots.
2: De fet, el passat mes de maig, amb motiu del centenari de la versió musicada de la Balanguera per part d'Amadeu Vives, es va fer una cantada popular i ara l'Obra vol que es doni continuïtat a aquesta tasca des de la difusió.
1: I més qüestions. La Federació Hotelera de Mallorca no dona per tancada encara la temporada alta. Assegura que està sent molt similar a la de 2025 i, per tant, la consideren satisfactòria.
2: En unes jornades d'especialistes del sector, la vicepresidenta de la Federació, Maria José Aguiló, ha assegurat que la guerra a l'Orient Mitjà ha repercutit en l'augment dels preus, però, tot i així, malgrat aquesta circumstància, la temporada, any rere any, és més llarga, està sent bona.
4: También es verdad que las temporadas de euforia tras el denominado efecto champán ya se están estabilizando, el tema se está asentando, los departamentos comerciales, las empresas, tienen que estar muy pendientes de los mercados, de cómo se comportan.
1: I primeres paraules des de l'Hospital de Mari Carmen, la dona de 87 anys desnonada dimarts a Madrid per part d'un fons voltor.
5: No lo he logrado, defender mi casa, pero sí he luchado para que los demás aprendan a luchar por la suya. Mi casa ha sido mi vida y ahora tengo que dejarla atrás. Pero eso no significa que yo no vaya a seguir luchando.
1: Ja l'escoltem, la dona insta tothom a lluitar per garantir el dret a un habitatge digne. I precisament en aquest cas s'ha despertat, podem dir, la classe política. Ara s'han reprès els contactes per intentar aprovar ja dimarts que ve un reial decret llei que impedeixi desnonaments de persones vulnerables per part d'empreses que només volen especular amb l'habitatge.
2: De moment, Sumar s'ha mostrat avui optimista de cara a aprovar dimarts que ve una normativa que comptés amb el suport necessari per convalidar així després al Congrés, on els partits del govern no tenen majoria. Avui la portaveu de Junts, un dels partits que recordem que fins ara havia votat en contra a les propostes de la Moncloa i que té vots clau perquè surti endavant, ha confirmat que després de les negociacions en una entrevista a RAC1, Míriam Nogueres ha explicat el que ells proposarien per millorar l'accés residencial.
6: I aquesta setmana ens ha arribat per part del PSOE aquest interès en aquestes polítiques, en aquest reial decret que nosaltres vam entregar, que perquè la gent també se situï, que ens està escoltant, estem parlant de polítiques com, per exemple, desgravar el lloguer en l'IRPF, desgravar també les hipoteques, desgravació dels comptes d'estalvi per la gent jove, la suspensió de desnonaments en habitatges que són propietat de fons voltor.
1: I de l'aprovació d'aquest decret dimarts no serà un camí fàcil. Podem, per la seva banda, ja ha assegurat que no garanteixarà per ara el suport en aquest decret d'habitatge. Assegura que el que proposen ara mateix és un pegat i ha retret al govern de Pedro Sánchez que estigui negociant amb Junts. Les 12 i 4 minuts, més notícies a la 1.
0: Més informació a ib3noticies.com.

0: Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

0: Hola, sóc l'Albert Berniol del Temps de Televisió Espanyola. Unes salutacions per tots els que escolteu la ràdio d'Artà Municipal.
1: Parce, venga, yo le digo una cosa, hermano. Esto es un vallenato.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: TV3 Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bon dia. Avancen les investigacions per esbrinar els detalls del segrest de Serenjassa. La policia sospita que els tres homes detinguts podrien haver estat contractats pel propietari d'una finca per treure així a l'inquilí de la casa o per aclarir algunes diferències econòmiques.
2: Segons ha informat avui el cos, l'inquilí era l'objectiu principal de l'atac i com que en arribar a la casa no el trobaren, s'endugueren un amic que passava allà uns dies i que es va convertir en la víctima. Els fets van passar dimarts, quan un home va ser localitzat amb lesions visibles caminant per la carretera de Serenjassa. Va explicar que mentre era de visita a camp conegut, tres homes el varen segrestar i agredir sense motiu. Gràcies a la descripció facilitada per la víctima, els va poder identificar un dels possibles autors, un home que treballava a la finca de la discòrdia i que, d'instàncies del seu cap, hauria contractat els altres dos per intimidar l'inquilí.
1: I preocupació entre les dones pel desabastiment de certs medicaments hormonals per combatre els símptomes de la menopausa. Des del passat mes de març hi ha mancança d'alguns fàrmacs com sprites o pagats, però el Ministeri de Sanitat espera que el pròxim mes de novembre aquest problema quedi solucionat. D'aquesta manca de medicaments també afecta a les dones trans que segueixen tractaments hormonals.
2: La farmacèutica dels serveis assistencials del Col·legi Oficial de Farmacèutics de les Illes, Emma Suárez, llança un missatge de tranquil·litat a les dones.
3: Ante cualquier duda su farmacéutico les podrá asesorar en los siguientes pasos a seguir, bien sea derivándolo al médico o cualquier otra vía que le puedan informar, y que el farmacéutico ante problemas de suministro tiene todas las herramientas disponibles para en el caso que pueda hacer una sustitución la hace, en el caso que tenga que derivar al paciente lo deriva.
1: I el govern ha resolt ja el primer pagament de les ajudes per al sector de transports derivada de la guerra a l'Orient Mitjà amb prop d'un milió d'euros.
2: La primera resolució de pagament s'adreça a 265 autònoms del transport de mercaderies i a 61 empreses del transport discrecional de passatgers en autobús. Fins ara, la Direcció General de Mobilitat ha publicat la proposta de concessió de 573 ajudes per un import de 5,4 milions d'euros, a més de la meitat, de l'import total de quasi 10 milions de les línies d'ajudes habilitades en aquest sector. Ara inicia les resolucions de pagament en les dues primeres convocatòries i prepara la resolució de pagament següent.
1: I el Partit Popular acusa l'esquerra d'utilitzar políticament el cas de Mari Carmen, la dona desnonada dimarts a Madrid.
2: Així ho ha assegurat avui la portaveu parlamentària, Esther Muñoz, en una entrevista a Antena 3. És la primera figura del partit que parla d'aquest polèmic desnonament, a excepció de la presidenta i del batlle de Madrid.
4: Desde que gobierna Pedro Sánchez ha habido, según datos del Consejo General del Poder Judicial, en estos 8 años, casi 300.000 desahucios, más o menos unos 100 al día. Y curiosamente esto explota hoy, un único desahucio. A mí sinceramente me ha dado mucha vergüenza ajena ver cómo desde la izquierda se ha usado a Mari Carmen con todo este caso que es dramático, efectivamente. La han usado políticamente, intentando echar la culpa a los demás de sus propias incapacidades.
2: Mentrestant, els partits que integren el govern espanyol intenten arribar a acords amb altres formacions per poder consensuar un reial decret llei per l'habitatge que prevegi, entre d'altres, mesures per evitar desnonaments de persones vulnerables. El ministre de Drets Socials, Pablo Agustín Duy, de Sumar, insta totes les formacions a arribar a un acord el més pres possible.
5: Pusimos encima de la mesa del Consejo de Ministros un decreto de vivienda con varias patas fundamentales: la protección contra los desahucios, la congelación de los alquileres y la restricción de los usos especulativos de la vivienda, pisos turísticos, de temporada, de habitaciones. Está ahí. Está ahí. Es un consenso social. Hay que aprobarlo ya. Hay que aprobarlo ya. No podemos consentir otra situación como esta.
1: I d'aquestes i d'altres qüestions, l'assemblearem a partir de les dues a l'informatiu migdia. En Sara Casas, ara quedau amb tot.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Encara no coneixes el vermut rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

0: Radio Horta 107.9.
1: Yo los cojo. ¿Y tú?

A l'Instagram de Rondalles Viatgeres pots seguir les nostres aventures, recuperar els programes anteriors i conèixer més sobre el nostre programa. Entrau a aquesta xarxa social i seguiu-nos!

0: A Ràdio Horta, contant històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.
1: Chomoloco!

0: IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Sara Casas.
1: Bon dia, són les dues. Llum verda a la llei agrària de les Balears. El Consell de Govern ha aprovat aquest projecte de llei que cerca garantir el futur del camp, un sector en situació límit que ha d'afrontar grans reptes com la competència ferotge dels productes importats, la manca de relleu generacional, la pressió del turisme i l'impacte del canvi climàtic. La presidenta del Govern, Marga Proença, ha presentat aquesta norma a Menorca després de la reunió del Consell de Govern a l'illa de Llatzeret. Assegura que compta amb el consens del sector i entre els punts clau trobam que limita les agroestades a 6 places i introdueix una condició agrària per a nous habitatges en rústic. Tot d'una ampliar amb aquesta informació, amb que arrencam l'informatiu migdia d'avui divendres, 25 de setembre, un dia amb altres titulars que vos avançam amb Olivia Navarro i Marta Puyalto. Bon dia.
2: Bon dia.
3: Bon dia.
1: Palma acull un 5% més de víctimes de violència masclista.
4: Segons la memòria presentada avui per Cor, els serveis d'acollida atengueren 329 víctimes l'any passat, 174 dones, la resta els seus fills. Una de cada cinc arriba per iniciativa pròpia i el problema de l'habitatge continua sent la principal trava perquè aquestes dones abandonin la llar que comparteixen amb el seu agressor.
1: Un hotel de cada cinc ja obre tot l'any a Mallorca.
5: Bones perspectives per al tram final de la temporada amb un octubre que es presenta fort, segons la Federació Hotelera, que aposta per allargar i obrir 10 mesos a l'any. Pel que fa als preus hotelers, l'agrupació creu que tendeixen a estabilitzar-se.
1: Va ser un avís.
4: Segons la policia, els tres detinguts per haver presumptament segrestat un ciutadà d'Alemanya a Saranjassa haurien estat contractats pel propietari d'una finca per treure l'inquilí de la casa o per aclarir diferències econòmiques. La víctima era un amic d'aquest llogater i el varen fer servir com a avís del que li podria passar a ell.
1: Creix la pressió mentrestant per enllestir el decret antidesnonaments.
5: Habitatge reconeix que fan feina per dur dimarts del Consell de Ministres el decret d'habitatge que aspirava a aprovar el juliol mentre augmenta la pressió del seu soci Sumar perquè no es dilati més. En paral·lel, creix la protesta al carrer després del desnonament de Mari Carmen. El sindicat d'inquilines ja ha convocat per dissabte una protesta.

0: A partir de les 2:30, ja ho sabeu, arriba la informació més propera amb les edicions insulars. Fem una ronda ara per saber els temes més destacats del dia. A Eivissa, la Guàrdia Civil ha detingut un home de 53 anys, fugat des del desembre en el marc de l'operació Cavalieri. Esther de Miguel, bon dia.
1: Bon dia. Es tracta d'una investigació contra una organització criminal dedicada al tràfic de drogues entre Eivissa i la península que acumula fins a 26 detencions. A més, els agents han intervingut més d'una tona i mitja de cocaïna i prop d'11 tones d'haixix. La investigació continua oberta i els agents treballen per localitzar altres persones presumptament vinculades a l'organització.
0: A Mallorca, la UGT denuncia que Sonreus conserva cadàvers en descomposició. Guillermo Ortego, bon dia.
2: Bon dia. El sindicat ha interposat una denúncia davant la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Ambient perquè la canera municipal de Palma emmagatzema cadàvers en descomposició en una gelera variada i subministra als cans aigua en legionel·la.
0: I Menorca cerca un consens per lluitar contra una renda per capita estancada i una economia cada vegada menys diversificada. Excel Camarasa, bon dia.
3: Càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.
1: Hey, Fonzie.

Són temps difícils, però a Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Són les 3, moment d'actualitzar els titulars més destacats d'aquest divendres 25 de setembre, jornada en la qual el Consell de Govern ha donat llum verda a la nova llei agrària de les Balears. Olivia Navarro, bon dia.
1: Bon dia, un projecte de llei que, segons el govern, cerca garantir el futur del camp, un sector en situació límit. La presidenta Marga Proens ha presentat aquesta norma avui a Menorca, assegura que compta amb el consens del sector i, entre els punts claus, limita les agroestades a 6 places i introdueix una condició agrària per a nous habitatges en rústic.
2: Perquè els nostres pagesos i ramaders no volen ser part d'un decorat, ni jardiners del nostre paisatge, sinó que volen viure de la seva feina.
0: Palma acull un 5% més de víctimes de violència masclista.
1: Segons la memòria presentada avui per l'Ajuntament, els serveis d'acollida atengueren 329 víctimes l'any passat, 174 dones i la resta els seus fills. Una de cada 5 arriba per iniciativa pròpia i el problema de l'habitatge encara és la principal trava perquè aquestes dones abandonin la llar que comparteixen amb el seu agressor, segons explica el tècnic en igualtat Toni Colom.
3: Les dificultats d'accés a un habitatge són en aquest moment una de les principals violències masclistes, en el sentit de que són el freno més important que tenen les dones per deixar convivències violentes i per trobar un camí propi d'autonomia en el seu procés de sortida de la violència.
0: Setmana de molta intensitat migratòria a les illes.
1: Des de dilluns han arribat més de 460 persones migrants a bord d'una vintena d'embarcacions irregulars. Avui matí han arribat dues, les darreres, a Formentera. La presidenta del govern, per part seu, ha criticat que la secretària d'Estat de Migracions, Pilar Cancela, que ahir era a Palma, no es reunís amb ella per tractar una problemàtica que, per a Proens, és cabdal, la gestió de la ruta algeriana.
0: Un hotel de cada 5 ja obre tot l'any a Mallorca.
1: Bones perspectives per al tram final de la temporada amb un octubre que es presenta fort, segons la Federació Hotelera, que aposta per allargar i obrir 10 mesos a l'any. Pel que fa als preus hotelers, la vicepresidenta María José Aguiló creu que tendeixen a estabilitzar-se.
4: Les temporades de euforia tras el denominado efecto champán ya se están estabilizando, el tema se está asentando, los departamentos comerciales, las empresas tienen que estar muy pendientes de los mercados, de cómo se comportan.
0: Va ser un avís.
1: Segons la policia, els tres detenguts per haver presumptament segrestat un ciutadà alemany a Saranjassa haurien estat contractats pel propietari d'una finca per fer fora el llogater de casa o per aclarir amb ell diferències econòmiques. La víctima era un amic d'aquest llogater i el varen fer servir com a avís del que li podia passar a ell.
0: A Menorca, 8 mesos després del despreniment de Cala Esteve, alguns veïns encara no han pogut tornar a casa seva.
1: L'ensorrament de part del penya-segat que va provocar la mort d'un home, després d'aquests mesos, els residents no han pogut tornar a casa seva i, a més, no saben quan ho podran fer. Per això han creat ara una plataforma que permetrà canalitzar les seves reivindicacions. Carmen Serra és membre d'aquesta plataforma.
5: No podem fer un dol, no podem tornar a casa. Vèncer-se a casa està tot igual que aquella nit. No t'he deixat treure res, a part de tot el que s'ha anat fent malbé aquests 8 mesos d'estar tancat i tot d'aquella manera com va quedar.
0: I creix la pressió per enllestir el decret antidesnonaments.
1: Habitatge reconeix que fan feina per dur ja dimarts al Consell de Ministres el decret d'habitatge que aspirava a aprovar el juliol, mentre augmenta la pressió del seu soci Sumar, perquè no es dilati més. Junts, que té els vots clau per poder convalidar el decret.
6: Tota l'actualitat musical de casa nostra, Actualicat. Actualicat. Dirigeix i presenta Joan Manuel Fernández.
7: Amics i amigues, nens i nenes de la sala, de nou és tot un plaer al compartir una estona de ràdio a prop amb vostre. Això és Actualicat, l'actualitat de la música de casa nostra, amb agenda, notícies, efemèrides, novetats discogràfiques i també una entrevista. Una entrevista amb un dels grans i, de manera especial, a una de les seves produccions que ja forma part de la història de la música en català. Parlem del disc Bèstia i parlem, òbviament, d'Oriol Tramvia, que avui visita Actualicat. Abans de tot això, però, volem saludar de manera especial a tres emissores més que ja formen part a partir d'aquesta setmana de la família d'Actualicat. Són Ràdio Sant Esteve, Olesa Ràdio i Ràdio Montornès.
8: Les efemèrides, dia a dia, Actualicat.
7: Avui, la setmana que va del 28 de setembre al 4 d'octubre, li donem la benvinguda a la nostra companya Pamela Martínez.
9: Imagineu-vos per un moment que la història de la nostra música és un viatge en tren on cada dia de la setmana baixem a una estació diferent. Aneu còmodes? Posam en marxa la maquinària i arrencam. El nostre viatge comença un 28 de setembre. Ens trobam a principis dels 90 i de cop, a la mateixa andana, hi ha una colla fent palmes i picant de peus. Són els Ai Ai Ai, que el 1991 funden la seva rumba per fer-nos ballar a tots. I si preferiu alguna cosa més íntima, només cal esperar al 2018 per veure com Caim Riba ens presenta les cançons del seu disc Nararai. L'endemà, el 29 de setembre, el vagó s'omple de poetes. El 1975, Ramon Muntaner ens du la seva cançó de carrer. I al cap de pocs anys, el 1991, un Adrià Puntí, desbordant de geni, debuta en solitari amb el seu inolvidable Papallà Llarga. I... però no tot són discos. El 2021 ens aturam al Teatre Miquelet de València per rendir un homenatge ple d'emoció al gran Lluís Miquel Campos.

Arribam al 30 de setembre i la festa es barreja amb la nostàlgia. D'una banda, bufam espelmes per l'aniversari de Joan Masdeu, fundador del Whiskins l'any 1974, i recordant com el 1995, els Ja t'ho diré, ens feien saltar amb els seus moviments salvatges. De l'altra, ens posam un poc més seriosos per recordar el 2013, l'any que ens va deixar el bateria i la veu inconfusible de la companyia elèctrica d'Arma, en Josep Fortuny. Aixequem els ànims perquè l'1 d'octubre va carregat de figures de primer nivell. El 1966 neixen dues veus majúscules de la nostra escena, la Nina i la Montse Llaràs dels Bars. Anys més tard, el 2013, els Pets ens fan un regalàs presentant l'Àrea Petita, tot i que el 2022 van haver de dir adéu a un periodista mític que ens va ensenyar a estimar la música de la tele, el gran Àngel Casas. El 2 d'octubre és pura energia jove i fresca. El 2003 neix el talent precoç de Maria Ein. I el 2015 el grup Pantaleó es presenta en societat coronant la seva pròpia reina Victori. El 3 d'octubre viatgem al passat més clàssic amb el naixement del tenor Gaietà Renom, l'any 1913, acompanyat en el calendari pel cantautor nord-català Joan Pau Giné, el 1947, i la veu de Carraixet Maria Giné, l'any 1962.

0: Acabam el viatge d'avui amb el 4 d'octubre. Pugen les revolucions. És el dia en què va néixer la cantautora Lídia Pujol l'any 1968 i també el líder de Mishima, David Carabent, l'any 1971. I si xerram de discos històrics, un 4 d'octubre de 1988, Sant Graït ens feia sacsejar el cap al ritme de rock dur amb els Senyors de les Pedres, mentre que el 2019 els Manel ho tornaven a petar amb Per la bona gent.
1: Gràcies, Pamela, i fins la propera.
2: Notícies a Actualicat.
1: Malauradament, avui tenim un apartat de necrològiques. La banda tarragonina Crim Estàndards del punk rock català i estatal actuals ha anunciat la seva separació indefinida després de publicar mitja dotzena de discos al llarg de 17 anys de trajectòria sobre els escenaris. En un comunicat, els membres de Crim reconeixen que després de tot aquest temps d'activitat ininterrompuda, les exigències d'una indústria cada cop més gran han acabat fent difícil mantenir l'equilibri amb el qual asseguren han desenvolupat la seva carrera. Amb tot, el quartet ha reivindicat els principis d'autogestió, independència i forma d'entendre la música que han marcat la seva proposta amb la qual han arribat a actuar en 22 països. I també, després de 10 anys de música, amistat, carretera i escenaris, Pelat i Pelut posa punt final a la seva trajectòria. La formació que ha desenvolupat el seu camí musical entre 2016 i 2026 ens diuen adeu, encara que nosaltres preferim dir fins sempre.

0: aquesta nit.
1: L'agenda de la música en directe.
2: L'agenda amb Roberta Fernández.
3: Comencen a escalfar-se els motors per al cap de setmana del 25 al 27 de setembre. Arriba un cap de setmana ple de música en directe i cantada en la nostra llengua. Agafeu llibreta i bolígraf que fem la volta al mapa amb dades confirmades punt per punt. A Catalunya la festa se centra a Barcelona amb les festes de la Mercè, però també s'estén per d'altres comarques. El divendres 25, l'avinguda Maria Cristina de la capital obrirà el foc amb Maria Jaume a 8:45 del vespre. Agafaran el relleu els Amics de les Arts a les 10 de la nit i tancaran els Catarres a partir de la mitjanit. A la platja del Bogotell sonarà el pop de Sexeni a 8:45 i la gresca de Búhos a les 12 de la nit, mentre que a l'escenari BAM de la plaça de Catalunya, les Testarudes portaran el seu escà a 10:45. Fora de la capital, la Marta Xanti actuarà a la plaça del Casal de Vallromanes a les 7 de la tarda i la sala El Torín d'Olot acollirà el concert de Sergi Carbonell a les 9 del vespre.

L'endemà dissabte, dia 26, el Bogatell rebrà les veus d'Al·lèrgiques al Polen a les 8 del vespre. El directe festiu de la Pegatina a 2:15 i la Gresca d'Esvetlana a 2:15 de la matinada. El vam tindrem minibús intergalàctic a 2:15 i la valenciana Sandra Montfort a 2:15 de la matinada. Mentrestant, a Sant Feliu de Guíxols, la mítica companyia Elèctrica d'Arma farà tremolar la sala Las Vegas a 2:15. Tanquem a Catalunya el diumenge 27 a Barcelona amb el duet Arar a 1:15 del migdia a la fàbrica Estrella Damm i les Habaneres de Gairó a 1:00 del migdia a la plaça de Can Fabra. Anem cap a les Illes Balears. La música sonarà forta a Menorca el divendres 25. La mítica sala Escaustra d'en Mahó obrirà les portes a les 9 del vespre per al concert del Petit de Caleril, que portarà el seu pop metafòric a l'illa.

0: Finalment, al País Valencià, la música d'arrel i la festa seran les protagonistes a la Marina Baixa durant les festes majors d'Altea el diumenge 27. La Muixeraganga del Campello oferirà les seves torres humanes i balls tradicionals a una del migdia a la plaça de l'Església. I a la mateixa hora, a 2:15 de la matinada, l'orquestra La Pato farà ballar la barranca popular amb el seu repertori festiu. Que passeu un bon cap de setmana.
1: Les entrevistes. Els seus protagonistes ens presenten les novetats.
2: Avui aquí, a Actualicat, rebem, després d'uns quants anys, de nou la visita del cantautor, actor Oriol Tramvia. Oriol, moltes gràcies per ser de nou aquí amb nosaltres a Actualicat.
3: Gràcies a vosaltres per fer-me cridat i per recordar-se'n de mi. Moltes gràcies.
2: Avui, de manera especial, tenim a l'Oriol amb nosaltres, degut que està commemorant els 50 anys de la sortida del disc Bèstia, l'any 1976, i també perquè farà una actuació el proper 2 d'octubre al Centre Artesà Tradicionarius, al CAT de Barcelona, el 2 d'octubre, com dèiem, a partir de les 8 del vespre. Oriol, com te sents tornant a pujar a un escenari com el del CAT per celebrar una data tan rodona?
3: Doncs mira, ple de responsabilitat en el sentit, no hi ha que jo estava molt tranquil, però va venir, perquè pràcticament jo faig molt poquetes coses ja. Jo ja tinc una certa edat, o sigui, si fa 50 anys vol dir que en tinc, pues mira, 76. Aleshores jo ja faig molt poquetes coses, però va sorgir una oportunitat i em van venir a veure i bueno, m'ho van deixar molt bé i no he pogut altra cosa que agrair-los i dir-los que sí. Això concretament és, això com molt bé tu deies, un concert de celebració d'aquests 50 anys de la Bèstia, on vindran una colla d'amics i de gent que faran un tema o dos que jo hagi fet, o sigui, els temes de la meva discografia, diguem-ne, i hi haurà qui tocarà la guitarra sol, hi haurà grups, hi haurà gent, no sé exactament si tots faran música, també suposo que hi haurà gent que recitarà algun poema meu o alguna cosa o tal. M'agradaria dir-vos que, doncs, que entre altres hi ha el Mario Gas, la Vicky Penya, el Roger Mas, els de la Via, el Pepino Pascual, el Caim Riba, el Xumi, el Ramon Beguer, o sigui, molta gent. Tot això començarà a les 8 de la tarda i serà presentat per la Mònica Van Campen.
2: Mm-hmm. Oriol, com definiries el moment vital i musical en què et trobes ara mateix, 50 anys després d'aquell esclat inicial?
3: Bé, jo pràcticament, us estava dient que jo pràcticament no estic en el mercat. Això, diguem-ne, és com si estigués retirat en un asil i llavors em donen permís per sortir un dia i fer això concret, perquè no estic en el mercat. Jo em vaig, sortosament em vaig poder jubilar amb una paga molt senzilla i molt petita, però que ja em va bé i no estic al mercat, o sigui, no tinc. Ara conservo molts amics, conservo el grup, conservo moltes coses, però jo estic, diguem-ne, jubilat. No desitjo res, ni espero res, ni miro el passat amb molt de carinyo. Mm-hmm. Molt content d'haver-hi estat, i el que em quedi per viure, doncs, tranquil·lament rodejat dels meus i de la meva gent.
2: Ens en remuntem a l'any 1976. Què significava ser una bèstia a la Catalunya de la Transició i també com va néixer aquell disc icònic?
3: Bé, això va ser perquè jo ja havia estat al grup de folk. Jo vaig començar en el grup de folk, després vaig tenir que anar a fer la mili, que la vaig ser Ceuta, precisament, mira, en aquests dies que està tan de moda, i després quan vaig tornar ja em vaig posar... S'havia inaugurat el Celeste. Allà em vaig retrobar amb una gent que ja coneixia, amb el Rafael Moll, que desafortunadament ja no està amb nosaltres, amb el Víctor Jou i amb gent. I llavors vaig començar a tocar allà. I amb el primer Canet Rock que es va fer, també vaig ser-hi, i ja em van trucar de Dixa per gravar un disco, i l'únic dubte que hi havia metafísic era si jo el volia fer amb estudi o el volia fer en directe. Però jo vaig decidir, jo ja ho tenia clar, que el volia fer en directe. Llavors això va ser gravat al Celeste. Durant tres dies vam estar allà registrant-ho tot i després vam fer la tria de temes. El Bestia va néixer així. Jo li vaig posar Bestia perquè era una cançó curta, amb molta trempera, però jo en el moment de fer el disc no sabia com es diria el disco. I aquest disc va funcionar molt bé, la gent li va fer molta gràcia, em va donar a conèixer, però jo el que volia era fer un disc en directe per tal de donar testimoni dels temps que estàvem vivint. Penseu que en aquell moment sí. el s'acabava de morir Franco, eren uns temps plens d'esperança amb que les coses anirien d'una determinada manera. Després alguns van dir que sí que hi havia anat i d'altres van opinar que no hi havia anat. Però això ja és farina, això és un altre tema. Però jo ho vaig fer amb aquesta intenció, de donar testimoni del que passava a Barcelona a l'any 76.
2: Bèstia va ser un abans i un després pel seu estil directe, provocador i barreja de rock i teatre, podríem dir. Quan el vas enregistrar, eres conscient, a més de que estaves fent història a la música en català?
3: No, de cap manera. Jo no vaig ser conscient de res, no. És més, si m'ho haguessin dit que al cap de 50 anys ho estaria celebrant amb un concert al Tradicionarios, li hagués dit de tot menys amic. No m'ho esperava gens, no. És que jo crec que aquestes coses... Un fa les coses i després te n'adones del que ha passat i tal, però un fa les coses d'una determinada manera. No ho fa amb ànim de marcar una fita o de passar la història o de... No dic que això m'hagi passat a mi, però vull dir que... Colom va descobrir Amèrica i després un cop va estar allà va fer l'estratègia. O sigui, primer fas la cosa i després dius, hosti, pues mira que bé que ha anat això. Doncs va ser una mica això, però no, conscient no ho era. De veritat, realment no. I... Sempre no he sigut mai massa conscient. Sempre he sigut un home d'acció més que de reflexió.
2: I Oriol, si escoltes el disc avui dia, quines emocions et desperta? Són igual de rebel de fa 50 anys?
3: Ara? Mm-hmm. No, igual no. O sigui, sóc jo amb la ingenuïtat dels 23 anys o 24 que tenia, però no els tinc. I llavors... Hi ha moltes coses que no les faria igual, ni molt menys, però m'hi reconec. O sigui, jo ho he fet, ho entomo, sóc així, però no penso igual, he canviat, en fi... No crec que fes una cançó ara que es digués bèstia, que sóc com una bèstia, més aviat diria jubilat, que estic jubilat. No, això és una acudit barat. Però vull dir que no. Sóc el mateix, però tinc una altra manera de pensar, sí.
2: Doncs bé, estem celebrant aquests 50 anys de la sortida d'un disc icònic dins de la història de la música de casa nostra, Bèstia, que va realitzar en aquell 1976 en directe l'Oriol Tramvia. Recordeu també que, com dèiem, el proper 2 d'octubre, a partir de les 8 del vespre, Oriol Tramvia actuarà al Tradicionarius, al CAT de Gràcia, i com abans ell mateix comentava, amb un munt d'amics i amigues, no, Oriol?
3: Sí, sí, sí. Sí, això de fet no és cap reconeixement, si t'hi fixes. O sigui, nosaltres el que fem és una festa. És una festa de dir, mira, el que vam fer quan érem joves i tal i qual, llavors... Però el concepte és de festa. Llavors aquesta festa, doncs això, començarà a les 20, ho presentarà tot la Mònica Van Campen, i esperem que vingui molta gent i que s'ho passin bé, perquè serà... com les galetes, això, variades, o sigui, hi haurà molta gent de diversos camps.
2: Sabem ben segur que estarà ben recolzat aquest dia l'Oriol Tramvia al CAT. Oriol, gràcies un cop més per haver-hi visitat aquests micròfons, els d'Actualicat, i et desitgem, dins de la teva jubilació, el millor possible de totes les coses que segur que encara han de venir.
3: Moltes gràcies a vosaltres. Moltes gràcies.

0: notícies a Actualicat.
1: Quimi Portet, que la setmana passada va tancar l'edició 2027 del Mercat de Música Viva de Vic, ha anunciat a través de l'ACN que després de 8 anys sense treure disc, confia poder-ne publicar un de nou l'any vinent.
2: Bueno, el fet de tenir 130 cançons a la meva carrera en solitari ens permet triar i remenar una mica, no? Sempre anem canviant cançons, agafem aquesta altra. Disc nou no en tinc des de fa temps, i la veritat és que espero l'any que ve treure'n un. Tinc un disc mig embastat, que si Déu vol, doncs durant el 2027 el trauré, si tot va bé.
1: En aquest sentit, Quimi ha explicat que té moltes músiques que ja li funcionen, però admet que allò que més li costa de fer són les lletres.
2: Tinc moltes músiques, tinc moltes cançons funcionant a nivell musical i em falta, òbviament, posar-me a treballar en els textos, que és el que a aquesta edat costa més. O sigui, quan més jove surten lletres constantment. Actualment, no puc negar, i ho he dit sempre, que quan vas fent anys costa més trobar el moment d'escriure i lletres que et motivin. Músiques em van sortint sempre, en surten molt perquè és un joc, hi ha una part purament lúdica en el gravar cançons sense lletra, que això surt sempre i en el meu cas sempre m'ha sortit.
1: El 2027, doncs, ens portarà nou disc del músic, guitarrista i cantautor Quimi Portet.

Vaig al bosc i sóc boscà, i a les viles sóc vilà, però sóc sempre perillós.

siguis cagamiques, que has de ser menys pacifista, que no ho és ton enemic. Tinc una bèstia dintre meu, les venes plenes de verí. M'escriu les lletres i els acords, i és tan sols per això que sóc cantautor. Tinc una bèstia dintre meu,

0: Ens estimem la música d'arreu, però hi ha la nostra. Actualitat.
1: Algunes novetats discogràfiques aquí a Actualicat. Comencem a Sant Cugat del Vallès, amb la cantautora Aina Rabassa, que ens presenta la seva primera cançó, Érem Roselles. En destaca per la seva lletra poètica i una melodia que evoca tendresa i també nostàlgia.
2: La Rosella.

Una formació que també ara comença com a tal, Columba. La cançó que ens fan arribar és Udols, amb lletra i música de Martí Ferrer Argemí, està inspirada en la sèrie francesa El Col·lapse. L'única

És el torn per a la Meritxell Neddermann, que el pròxim 16 d'octubre treurà el seu nou disc, que portarà per títol Clàssic Electrodrama. Mentrestant, ens deixa aquest tas. Mira'm, un crit a fer callar el soroll exterior per entregar-se per complet al present compartit. Que no

Gavina.mp3 torna amb Sortir a buscar-te, avançament del que serà el seu segon disc, que sortirà al febrer de 2027. Sortir a buscar-te ha estat produït per Joan Pons, el petit de Caleril. Gavina.mp3 inaugura una nova etapa.

i Halis porten temps girant, però com a grup de versions. Ara han decidit ensenyar-nos el seu primer tema propi, Ballo sense tu. Així sonen els biguetans My Halis.

Hem d'aprendre a cuidar els petits detalls. Aquest és el missatge que ens vol transmetre Brou amb la seva nova proposta després de Malasua. El títol d'aquest nou avançament de colors. Amb ells us deixem. Amb ells acabem les novetats d'aquesta setmana.

0: Notícies a Actualicat.
1: I una darrera notícia que volem destacar avui des d'Actualicat. El tema Sanit i és dia de la mallorquina Júlia Colom ha estat escollida millor cançó en la primera edició del Premi Marc Lloret a la millor cançó que es va donar a conèixer aquesta passada setmana en el marc del Mercat de Música Viva de Vic. El jurat n'ha destacat la composició, la instrumentació, la sonoritat i la interpretació, així com la capacitat de la peça per transmetre un estat d'ànim i un anhel existencial. La cançó forma part del disc Paradís de la mallorquina del 2025, el segon disc seu. El guardó va néixer amb l'objectiu d'homenatjar Marc Lloret, teclista i membre fundador dels Mishima i del Festival Pop Art, així com director del Mercat de Música Viva de Vic durant 13 anys i que ens va deixar al febrer de l'any 2025. El guardó ha rebut 150 propostes en aquesta la seva primera convocatòria.

0: tota l'actualitat musical de casa nostra, Actualicat. Actualicat, dirigeix i presenta Joan Manuel Fernández.
1: Amics i amigues, nens i nenes de la sala, hem de posar ja el punt i final a aquesta edició d'Actualicat. Això sí, tornem d'aquí 7 dies. Gràcies per la vostra atenció i ja ho sabeu, si podeu, gaudiu de la música en català i en directe. Adeu-siau.

0: TV3 Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bon dia. El Consell de Govern ha fet el primer pas per la nova llei agrària. L'objectiu és donar més eines al sector primari per millorar la viabilitat i la rendibilitat de les explotacions. Segons el conseller d'Agricultura, Joan Simonet, la norma facilita l'accés a l'aigua, la incorporació d'energies renovables, la transformació dels productes i la venda directa.
2: Cada explotació agrària podrà triar les eines que la llei li otorga. No hi ha cap obligació de fer una agrostada, ni de fer un punt de venda directe, ni de fer agricultura ecològica, però la llei facilita que es pagés cada un a casa seva, triï.
1: La presidenta del govern ha anunciat que prepara noves reunions amb responsables de Brussel·les per insistir que Frontex tingui presència a les Balears. Però ens critica que la secretària d'Estat de Migracions, Pilar Cancela, ahir a Palma, no es reunís amb ella per tractar la gestió de la ruta algeriana.
3: Demostra una vegada més, i me sap greu tenir raó amb això, que estem més tots sols i més abandonats que mai. L'única política migratòria que jo li conec d'aquesta secretària d'Estat és col·locar carpes. Pets seus, perquè per menors que són responsabilitat dels consells insulars, d'aquests no en vol saber res.
1: Les arribades s'han intensificat en la darrera setmana, 462 persones de dilluns ençà. Més de la meitat d'aquests migrants han tocat terra a Formentera, on precisament hi han estat el portaveu popular al Congrés, José Vicente Marí, i el senador autonòmic Miguel Jerez, per denunciar l'emergència migratòria. Enric Fernández.
4: Els parlamentaris han criticat durament el que consideren inacció del govern central en matèria de migració. Escoltam el senador autonòmic Miquel Jerez.
5: El senyor Pedro Sánchez no aplica estrictament la llei en matèria de migració. La llei d'estrangeria diu que aquella persona que arriba en situacions irregulars se li té que obrir un expedient, però un expedient d'expulsió, un expedient de retorn.
4: El PP assegura que continuarà lluitant des del Congrés i el Senat per assolir mesures concretes per fer front a aquesta crisi migratòria. Demanen l'activació del Frontex, el reforç dels cossos de seguretat i una bona política exterior amb els països emissors de migrants. Sentim el diputat al Congrés, José Vicente Mariboso.
6: El que no podem fer és enfadar els països que són emissors. El segon és activar Frontex. El tercer, dotar de recursos a les nostres forces i cossos de seguretat.
1: El Servei d'Acollida de Víctimes de Violència Masclista de Palma ha atès 329 dones i nens el 2025, que és un 5% més que un any enrere. Així ho mostra la memòria d'activitats que ha presentat l'Ajuntament. La majoria, més de 8 de cada 10, viuen en l'home que les maltracta i només una de cada 9 té alternativa habitacional. El problema de l'habitatge continua sent, segons el tècnic d'Igualtat de Cort, Toni Colom, un dels principals esculls perquè les víctimes puguin iniciar una nova vida.
7: Les dificultats d'accés a un habitatge són en aquest moment una de les principals violències masclistes, en el sentit de que són el freno més important que tenen les dones per deixar convivències violentes i per trobar un camí propi d'autonomia en el seu procés de sortida de la violència.
1: L'Obra Cultural Balear i els professors de música han proposat a la Conselleria d'Educació incorporar la balanguera al currículum de música de primària i secundària. El president de l'Obra, Antoni Llebrés, considera que el poema de Joan Alcover, que és l'himne oficial de Mallorca, és una peça fonamental del patrimoni cultural i musical de l'illa.
8: En un moment com l'actual, en què Mallorca ha experimentat canvis demogràfics extraordinaris i que tenim una societat desestructurada, poc cohesionada, és bo cercar elements d'unió, elements de cohesió en què ens puguem reconèixer tots.
1: Són les 4 i 4 minuts. Les notícies tornen a les 5.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: balança!
1: Perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt. Bon tracte i proximitat. Gent que coneixem i gent que ens coneix. Qualitat i bons consells. Confiança i dedicació. Portals oberts i molts. Bon dia amb un somriure. Feim poble. Feim possible el comerç local. Regala-te.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Bones tardes, estimats oients de Ràdio Horta Municipal del 107.9, de la freqüència modulada del 107.3, si m'ho escoltat de la Colònia Sant Pere, a través www.radiohorta.cat a través d'internet. Benvinguts un dia més en aquest capvespre de Ràdio Horta, com us van ja divendres, concretament divendres dia 25 de setembre de 2026. Tornem a estar aquí un dia més amb tots vosaltres en aquesta sintonia de Ràdio Horta. I avui ho feim amb altres notícies que han sortit noves. L'Ajuntament, per exemple, ha anunciat diverses reunions amb diverses barriades, com temps enrere se va fer en algunes diverses ocasions, cosa que crec que va donar els seus profits, m'atreviria a dir. Al Manco varen ser interessants les reunions, els profits no sé si varen sortir, crec que sí. De fet, se n'han vist diverses coses que s'han pogut realitzar com a tal, per exemple. Me'n ve el cap alguna, no en diré ara per no dir només d'una barriada o dues i deixar les altres a part, però de les que me ven el cap, vull dir, perquè sé que s'han fet per tot, però sí que també ha sortit el programa de l'Octubre Gran, que fa diversos anys, ja no sé si dos o tres, algun mes i tot, que durant el mes d'octubre, el motiu del dia de la gent gran, crec que es diu d'octubre si no vaig errat, s'aprofita per dur a terme una sèrie d'actes durant tot el mes, ja no només diu, sinó tot el mes, i per això se fa aquest, entre com a tot joc de paraules, d'octubre gran, dedicat a la gent gran, durant tot l'octubre també. Això dic, com dic, aquest programa, i per tant el farem una mica de repàs. I també es comenta la tercera edició del cicle cinema en català, que es durà a terme al Teatre d'Artà. També, de fet, recordem avui i tenien la proposta de l'enemic, que hi vàrem parlar amb Antoni Gomila, i res, se nota que és divendres, perquè ha hagut bastantes publicacions, com veiem, al web de l'Ajuntament d'Artà, per aquestes coses que ja he explicat més d'una vegada. Així que, de moment, que bé va. I, de moment, benvinguts, començam

Els seus afegits familiars, sa fills, Bàrbara i Rafel, genre Xisco, nora Cati, nets, renets i de més familiars, vos comunica la tan sentida pèrdua de Francisca Ginart Joan, coneguda com a Xisca Pelada, que ens ha deixat hortar el 25 de setembre de 2026, als 94 anys, en pau descansi. El velatori està sent ara mateix, avui divendres 25, de les 15 a les 19 hores, al tanatori municipal d'Artà. Les exèquies seran a les 18 hores. Recordeu que podeu enviar les vostres condolències a través de les esqueles digitals del web www.grupmontaner.com. Francisca Ginart Joan, coneguda com a Xisca Pelada, 94 anys, en pau descansi.

I bé, com portem, l'Ajuntament ha anunciat avui diverses coses, nota que hi havia avui, en aquest cas, certs treballadors. L'Ajuntament d'Artà visitarà les barriades per compartir els resultats de l'Agenda 2030 i escoltar la ciutadania. L'Ajuntament d'Artà iniciarà, jo apuntaria que torna a iniciar en certa manera, tot i que és un cert diferent després d'uns anys, però vaja, a partir del 20, tanc parèntesis, a partir del 29 de setembre, un programa, és a dir, bàsicament dimarts de la setmana que ve, un programa de visites a les diferents barriades del nostre poble d'Artà i també de la colònia de Sant Pere, per compartir informació d'interès amb els veïnats i veïnades de cada zona i a la vegada conèixer de primera mà les seves opinions, inquietuds i necessitats en un espai de trobada col·lectiva. Les trobades serviran i solen servir normalment en primer lloc per fer retorn de la informació recollida durant el procés de diagnosi de l'Agenda 2030 d'Artà, que incorpora els resultats del procés de participació ciutadana. Al llarg de l'elaboració de l'Agenda 2030 ja es varen dur a terme diferents activitats, tallers i espais de participació en la ciutadania per conèixer les necessitats i la visió dels diferents sectors i col·lectius del municipi. Aquestes visites donen continuïtat en aquesta manera de treballar, ara amb un retorn dels principals resultats i en nous espais per compartir informació i escoltar les aportacions de la ciutadania. Alguns dels temes que han sorgit amb més força durant aquest procés estan relacionats amb qüestions com l'habitatge, la mobilitat, els residus o la comunitat. Les visites també permetran donar a conèixer projectes i actuacions municipals relacionats amb aquestes qüestions. Les reunions es faran per barriades, ja que cada zona pot tenir necessitats i realitats diferents. A les trobades hi participaran el batlle, regidores i regidors i personal municipal amb l'objectiu de facilitar un espai de conversa directa sobre les qüestions que afecten el dia a dia de cada zona. Aquesta manera de treballar ja s'ha posat en pràctica en altres projectes municipals, com vos recordava que no és el primer pic que se fa, i ha permès generar espais de conversa i intercanvi entre la ciutadania i l'Ajuntament, o l'Ajuntament i la ciutadania en ambdós sentits. Les visites es duran a terme entre el 29 de setembre, com he dit, dimarts de la setmana vinent, i el 14 d'octubre, d'acord amb el cartell que s'adjunta en aquesta informació, que ara vos explico una mica. Bueno, tinc les possibilitats de paraula. A la colònia de Sant Pere, la reunió farà divendres, dia 9 d'octubre, a les 19 hores, a la plaça de Sant Pere. En el cas d'Artà, es col·locaran cartells a les diferents barriades per informar-ne els veïnats i veïnades. El cartell que s'ha publicat, bueno, fins aquí la notícia escrita, que diem, el cartell, en aquest cas, està colorejat, les diferents barriades que al final són barriades generals, per dir-ho d'alguna manera, que diem, no és una barriada que coneixerien com a barriada com a tal, perquè a part una barriada com a tal també no té uns límits definits, vull dir que també realment és un poc allò d'aquella manera, per tant, en certa manera ho podria ser, depèn de com ho considerem. I ho intentaré explicar, sí que és veritat que per sort hi ha escrits els noms, bueno, me conec el poble, però clar, no me conec tots els noms de tots els carrers, 100% i tots de memòria, però la majoria sí, però no 100%. I a l'hora d'ubicar-los així a un mapa, on hi ha colors i més, encara se fa més difícil. Però bueno, en definitiva, hi ha les diferents reunions que, com dic, estan sectoritzades, diríem, això ho dic jo ara així ja en les meves paraules, en base a les diverses repetes barriades àmpliament dit. Aniré un poc per ordre cronològic, perdoneu, ara m'he pegat la tos, aniré per ordre cronològic de les reunions. Per exemple, dimarts qui ve, dia 29, bueno, totes són a les de 9 hores, però bueno, com ho poso així ho diré. Dimarts que ve, dia 29 de setembre, a les 19 hores, al parc de Necaragol, per exemple, en el cas d'aquesta barriada, que podríem anar així de Necaragol, en certa manera, els límits, en certa manera, podrien definir-se a partir del carrer Gran Via, si ubicam, que diem, si ubicau l'institut i de l'institut cap a baix o cap amunt, perquè depèn de com, bueno, depèn de com se miri, però bueno, aquest Gran Via que pega cap a l'institut, per dir-ho d'alguna manera,
Després, per el costat, diguem-li de la dreta del mapa, per entendre-nos ara així, un altre límit seria el carrer Santa Margalida, des de, perquè vos ubiqueu, des del jardinet del Collet, per dir-ho així, fins després arribaria fins al carrer Rafael Blanes, i també inclouria, no estava anotat aquí, però inclouria també el carrer Roques com a límit, i tot això cap a la zona de l'institut que hi ha. Tot això seria una barriada, però també la zona de dalt també s'inclou dins la mateixa barriada. Tota aquesta part que talla, diguem-li així, fa un zigzag, no és una cosa, evidentment, un poble no està quadriculat normalment, a vegades pot passar, però en la colònia, per exemple, sí que és veritat que és més així, en el cas d'Artà no tant. I com dic, els límits d'aquesta barriada seria això, massa greu, però és que en paraules és difícil de dir-ho. I a la millor són jo que m'estic enrotllant i tothom ho entén a primeres sense veure el mapa i en les paraules simples, no? Tal vegada. Com dic, el límit serien d'aquesta primera barriada, Gran Via, diguem-li així, des de l'institut, per entendre-mos, fins al carrer Sant Margalida, és a dir, fins al jardí d'Escollet, després fins a arribar al carrer Rafael Blanes, que seria el carrer Roques, que ja molt bona hi havia l'antic teatre per situar-nos i demés, fins al carrer Rafael Blanes, després aquí fa com una espècie de quatre o zigzag, ja que arriba, o sigui, el límit, un tram de límit és aquest carrer Rafael Blanes, fins al carrer del Pou Nou. El carrer del Pou Nou, suposo que tothom l'ubica, és el carrer de la residència, de l'entrada davant de la residència, per dir-ho així. I després, tota aquesta zona, cap a l'esquerra del mapa, cap a la zona de Nacregol, pròpiament dit, de les escoles, de l'institut, de tota aquesta zona, bàsicament dit així, també de, no ho vull dir malament, ara de Nacarretó, crec que es diu, per aquí dalt, tota aquesta zona, en definitiva, de per aquí, bueno, d'aquí on estem, no exactament, però proper, sí que seria aquesta que podríem definir com a de barriada en Caracol, en certa manera. La reunió serà dimarts, dia 29 de setembre, a les 19 hores, al parc de Caracol pròpiament. De fet, ja la darrera, l'anterior no me'n record, però la darrera ja sí que record que se fes ja hi ha. Per tant, segurament molts del que hi vareu anar podríeu repetir en aquest cas, perquè ja sabeu el lloc i ja sabeu de què se tracta una mica, tot i que ara que siguin temes distints i utilitzats, per suposat. Lògicament, si no, no tindria sentit. I bé, en aquest cas és aquesta zona, com dic, si se veu el mapa se veu més clarament, però bé. Per tant, tota la gent que habita, que la seva casa, per dir-ho d'alguna manera, ja ho dic així també, dins tota aquesta zona, delimitat per tots aquests carrers que he anomenat, Gran Via, carrer Santa Margalida, Roques, tram del Rafael Blanes fins a carrer Pou Nou, i després aquí sí que el límit fa com una espècie de 4, però bé, al final, bàsicament, entenc que això deu ser la zona de devora al centre de dia, entenc, al centre de dia pròpiament. En tot cas, com aquí viu pràcticament ningú, perquè és tot aquest, i fins i tot ara que m'ho ubic, possiblement això deu ser el pàrquing que aquí baix, si no ho ubic malament, que clar, és que és un dibuix i per tant, me sap greu. Però en definitiva, bé, tota la gent que viu en aquesta part del poble, en aquesta barriada d'aquí d'Art i de més, entraria dins aquesta reunió del parc de Nacregol el dia 29 de setembre. Que també, ja això m'ho aventuro i la meva no hauria de dir, però sí que en el seu moment, quan se varen fer ja reunions, per altres qüestions, fa 2 anys o 3, ja no me'n recordo, les quals vaig intentar assistir totes les que se feien i ara intentaré, no ho vull assegurar, però bueno, en definitiva sí que se deia i ara i si algú que diu mira jo estic en el carrer següent d'aquí on hi ha el límit per data i horari no puc anar a la que me pertoca i aniré a la del dia abans, m'ho invent que el cap i la fi és la barriada del costat entre cometes. No passaria res, vull dir, no crec, doncs jo no ho sé, ara m'estic aventurant i a la millor l'estic cagant dient això i perdó per l'expressió, però al final és una cosa que la informació que doni l'Ajuntament s'entén que serà la mateixa, entenc, i després sí que és veritat que està més pensat perquè la problemàtica
La possible problemàtica, ho direm així, que no té el per què venir, però bueno, la possible problemàtica o problemes quotidians, el que sigui en cada cas, estigui com a més definit per zones que puguin tenir coses en comú. Per tant, si viviu en l'altre costat de carrer i que llavors agafes altra reunió, tampoc no passa res perquè aneu a una si vol bé millor. Intentar anar a la que vos toca, evidentment, això pos posadíssim, però bueno, si per motius tal, jo posats a dir, i això és una opinió meva, m'estimaria més que anàssiu al manco a una reunió que no anàssiu a cap perquè no hi podeu anar a les que vos pertoca. Però bé, això ja és l'opinió meva en tot cas. Perdó pel parèntesis, que ja sé que m'enroi, però crec que és important això. Això seria aquesta primera, de dia i març, dia 29, des de 9 hores, al Parc d'en Cagol, tota aquesta zona. Gran Via, Santa Margarida, Rafael Blanes, Pou Nou, tota aquesta zona de per aquí dalt. Després, dimecres, dia 30 de setembre, a les 19 hores, l'horari ja dic el mateix, però bueno, a les 19 hores als Jardins de la Valdesa, que de fet a la que pensava, si intentaré anar a totes, i per tant, si anar a totes significarà que hauré d'acabar abans el programa, també és una altra qüestió, però bé. Dimecres, dia 30 de setembre, a les 19 hores, serà la reunió als Jardins de la Valdesa. En aquest cas, diríem que aglutina, diríem, la part a la barriada centre, ara això ho dic jo així, que ningú se m'enfadi, del poble. En aquest cas, hauria d'anar, com dic, li pertocaria anar, diguem-li així, en aquesta reunió de barriada del Jardí de Valdesa, dimecres dia 30 de setembre, des de 9 hores. Els límits, per dir d'alguna manera, seria això, comptant des d'aquí, que diem per dir d'alguna manera, des d'aquí de les escoles, en certa manera. Carrer, per començar per qualque banda, perquè òbviament és una zona poligonal, que diem en certa manera, el Colós. Carrer de Pou Nou, com dic, el carrer de la Regència, seria el límit, evidentment, que concordaria amb el que hem dit abans. Després, tot aquest carrer, en aquest cas, el carrer Parres, del carrer Parres, cap al carrer Major, que diem tota aquesta zona, seria la que estem tractant ara. Ja sé que m'he deixat una altra, però és que està englobat dins una altra zona, vull dir que després ara ho entendreu tal vegada. Des del carrer Parres, cap a, si mirem el mapa cap a la dreta, per dir alguna manera, Parres, Pou Nou, etc. Cap a la dreta fins al carrer Major i després fa un tall a dalt, que fa com una espècie de, no sé com dir-ho, una espècie de braç pel carrer de l'Abeurador, del carrer de l'Abeurador cap aquí, cap a les escoles, però com els ubiquem així, amb aquesta manera ho diré així perquè se mantengui ràpid, ja sé que no és 100% com toca, però bé, entraria dins aquesta zona, repetes, que pertoca al Jardí de Valdesa dia 30 de setembre. Tot aquest carrer Major cap a la dreta mirant el mapa, òbviament carrer Major, totes les cases que estiguin ubicades en aquest costat també, i tots aquests carrers que hi ha, bueno, banyats, evidentment, que viviu per aquesta zona, ja sigui de vora el teatre, ja sigui, en fi, de vora la plaça del Conqueridor, que ja sé que poca gent hi viu allà actualment, però bé, totes aquestes diverses zones, carrer Ciutat, bona part d'ell, etcètera, etcètera. En fi, tots aquests carrers fins aquí seria aquesta reunió de dimecres dia 30 jo tindré amb Valdesa. El límit pel mapa sud, per entendre-me'l d'alguna manera, seria, en aquest cas, el carrer aquí no està, bueno, no està marcat de per tot, o no m'ha anat més que marcat, sí. Me perdonareu, si no vaig malament, entenc que podria ser en aquest cas les zones, que no voldria dir-ho malament, del parc, bueno, la plaça del Pas del Port segurament seria un poc per aquella zona al límit. En tot cas, des del carrer carrer Parra fins al carrer Ciutat ja s'hi engloba dins aquesta zona, tot i que aquí fa com una espècie de 4 i per això de exactament ara m'hauria d'ubicar exactament, però sí, jo crec que la plaça Pas dels Ports, per exemple, ja entraria dins una altra zona que no m'anem després, per exemple, en aquest cas. Si no m'ho situara malament, que tot podria ser, però crec que és així. Crec que ja entraria dins la plaça de Pas dels Ports, ja entraria dins una altra reunió.
Per tant, de la plaça, en aquest cas, cap al centre, per dir-ho d'alguna manera, entraria dins aquesta dia 30. I després, el límit més sud del tot, de fet, que fa com una espècie de també braç sud, no sé com dir-ho, és l'avinguda Costa Llobera, que entenc que bàsicament és el carrer que hi ha paral·lel a damunt. I repetesc, fins a carrer Major. Tot aquest límits, que ara ho diré així ràpidament, ho tornaré a fer repàs, des de dalt a l'esquerra ni voltejant el mapa fins a dalt a la dreta, carrer d'aquesta zona, carrer Pou Nou, carrer Parres, aquesta part que no indica que crec que deu ser, com he dit abans, plaça després d'Esports, un petit tram del carrer Ciutat, torna a ser un petit límit, avinguda Costa Llobera fins al carrer Major, fins al carrer Major cap a dalt, en aquest cas, plaça Saigo, per dir alguna manera, carrer L'Abeurador fa aquest braç cap a la dreta, i tota aquesta zona seria, repetir els veïnats d'aquí que hauríeu d'anar a la vostra portocaria el dia 30, a les 19 hores, al jardí de Valdassa. Per altra banda, perdoneu, la reunió intenta anar cronològic per colors, la de dijous, dia 1 d'octubre, el dia següent, que diem en aquest cas també a les 19 hores, i en aquest cas seria l'estació, l'antiga estació del tren, si més no, seria pel veïnats de tota aquesta zona, bàsicament, que diríem des de l'estació o des de l'avinguda Costa Llobera fins a la, diguem-li així, fins a la rotonda, no m'ho diria equivocar, però perquè aquí el dibuix jo crec que no està del tot com toca, però entenc que seria un més manco des de la rotonda de les païsses, per dir-ho d'alguna manera. Repeteix, que ara estic fent situacions meves i perdó si m'equivoc. De tota aquesta zona fins al carrer Ciutat i de l'avinguda Costa Vellera cap Costa Llobera cap a baix seria aquesta que vos pertoca dia 1 d'octubre, cap a baix me refereix veient el mapa. Dia 1 d'octubre a les 19 hores a l'estació. Bàsicament entenc que més o manco tots els veïnats vos podeu ubicar ja per lògica, entenc. Després el dia següent aquí ja pega un bot, de dijous dia 1 ja pega dilluns dia 5, la següent reunió dilluns dia 5 d'octubre a les 19 hores al parc del Plaça del Progrés. Evidentment en aquest cas són tots els veïnats de tota aquesta zona, que bàsicament fa aquí ja sí que és els límits més quadriculats entre cometes, en aquest cas seria el límit de l'avinguda Costa Llobera, des d'aquest per un costat aquí on va la rotonda de les païsses, que com dic també és intuïció meva, i tota aquesta zona cap aquí, cap a la sortida de cap a Sant Severa, per dir-ho d'alguna manera, en aquest sentit, tota aquesta zona de la pista, bàsicament no té massa més història, aquí sí que els límits estan bastant clars, diria, de fet és el que segurament seria més bo d'explicar a nivell dels límits. Tindríeu aquesta reunió dilluns dia 5 d'octubre, llavors podeu anar apuntant a l'agenda, tots els altres també lògicament les que he anat explicant, a les 19 hores al parc del Plaça del Parc del Progrés, al parc de la Plaça del Progrés, que realment és com se li diu aquí, que havia canviat ara l'ordre. En definitiva, aquí on s'ha fet també altres vegades i no té més història. Després aquí torna a pegar vot, un vot més gran, si més no, perquè després ja passa dimarts, dia 13 d'octubre, així que com veiem les primeres són més seguides, dimarts, dimecres i dijous de la setmana que ve, però després ja la resta ja és dia 5, dia 13 i dia 14, que s'ha dut darrere ja sí que més seguides, però vaja. Dia 13... en aquest cas serà la que se farà al Jardinet d'Escollet, a les 19 hores també a mateixa hora, en tot cas diferent dia, com ja enteneu, i aquesta és de les zones també bastant més àmplies, en certa manera aglutina tot el que s'anomenaria, tot el que podríem anomenar, a part de sos monjos, també des del Jardinet d'Escollet fins al carrer Parres, després més cap al sud fins al carrer Ciutat. En fi, aquí sí que és una àrea una mica més bastant irregular i per tant més complicat de dir-ho, però en definitiva els límits seria el que han dit abans del carrer Gran Via mirant el mapa cap a baix, per entendre-m'ho així, tota aquesta zona, aquest braç dret, diguem-li així d'alguna manera, que va cap a, sempre si no dic el contrari mirant el mapa, que va cap a Sos Monjos, tota aquesta zona del costat de l'institut, per exemple, etcètera, etcètera.
I més cap aquí després sí que ja finques, per tant fa aquest contorn i regular en certa manera, bueno, regular un poc per uns zigzags. I després ja tindríem aquest diversos límit fins a la sortida del poble, bàsicament, o fins aquí on hi ha habitacles, lògicament s'entén. I per la part de la, del límit de la dreta sud, per dir-ho d'alguna manera, seria d'aquest carrer Ciutat, que bàsicament entenc que, com he dit abans, seria aquest límit que he anomenat de plaça per dos ports, el de la, els veïnats de, des de la plaça del Pas del Port cap a baix, per dir-ho d'alguna manera, i cap a l'esquerra, ho dic així, massa greu, és que és difícil de nomenar, seria el que hauríeu d'anar dia 13 d'octubre a les 19 hores al Jardí d'Escollet. I després hi ha tota una franja a nivell de mapa que diríem que aniria cap al nord, nord-est, realment, que seria aquesta franja que aglutina el carrer de Santa Margalida, o sigui, des del Jardí del Collet fins al carrer Rafael Blanes, després el que braç, el petit braç, que tallaria el carrer Parres, que seguiria el carrer Parres fins a, fins a la cooperativa, o sigui, des de la, des de quasi, quasi de val l'Ajuntament fins a la cooperativa, per si dir-ho així, però tot a través del carrer Parres. Tota aquesta franja també vos, entre Santa Margalida i Parres, d'aquesta franja vos pertocaria també la del Jardí d'Escollet dia 13 d'octubre. I ja per acabar la reunió d'Artà, el dimecres dia 14 d'octubre a les 19 hores a l'Escalonada del Convent, també com és lògic, supos que ho intuïeu, és evidentment la barriada àmpliament dita del convent. En aquest cas els límits són també un poc en referència a tot el que han dit abans, lògicament, perquè ja està darrere i per tant ja l'hem anomenat tots els altres, seria per la part, diguem-li, nord del mapa, nord, nord-oest, si voleu, el carrer Beurador, del carrer Beurador cap a baix, per dir-ho d'alguna manera, cap a l'Avinguda Costa i Llobera, tota aquesta zona d'aquí, i per la banda esquerra del mapa delimitat pel carrer Major, per la banda dreta, evidentment, fins aquí on hi ha habitacles, i en definitiva tota aquesta zona barriada àmpliament dita del convent, perquè quan dic àmpliament, perquè lògicament va més enllà de la barriada com a tal, vos protocolaria això dia 14 d'octubre a les 19 hores a l'esclonada del convent. Faig repàs sense anomenar carrers, dia 29 de setembre a les 19 hores, dimarts de la setmana que ve al Parc de Nacregol, dimecres dia 30 de setembre a les 19 hores, Jardí de la Batllessa. Dijous dia 1 d'octubre a les 19 hores, a l'estació. Dilluns dia 5 d'octubre a les 19 hores, al Parc de la Plaça del Progrés. Dimarts dia 13 d'octubre a les 19 hores, als Jardins del Collet. I dimecres dia 14 d'octubre a les 19 hores, a l'Escalonada del Convent. Més o menys ja per lògica vos podeu ubicar ni quina vos pertoca, en tot cas sapateu com he aplicat també el mapa, si mireu el mapa serà molt més ràpid del que he explicat jo, que segur que més d'un haurà dit quin tostón tomeu, massa greu, però és que com dic sempre, interpretar un mapa amb paraules aquí a la ràdio no és fàcil, i sobretot quan són això, que els límits no és una quadratura lineal recta com a tal. En definitiva, si sabeu, i evidentment sabeu bastant clar, certament dit, en algun cas concret de límit, potser sí que, com deia abans, pot ser un poc més dubtós i fins que vos que vau ubicant, però la resta no té més història. Això, com dic, en el cas d'Artà. En el cas de la colònia de Sant Pere, no hi ha mapa perquè se fa una reunió conjunta de tot l'àmbit de la colònia. En aquest cas es farà divendres, dia 9 d'octubre, a les 19 hores, a la plaça de Sant Pere, com ja hem comentat abans.

El mal ús dels antibiòtics i d'altres medicaments és un risc per la salut. No el recomanis. Sos un metge per prescriure medicaments en recepta.

perquè a les botigues i els serveis del poble hi trobam de tot i molt. Bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix.

els seus afegits familiars, fills, Bàrbara i Rafael, Genra, Xisco, Nora, Cati, nets, renets i demés familiars, fos comunica la tan sentida pèrdua de Francisca Ginarte Joan, coneguda com a Xisca Pelada, que ens ha deixat hartar el 25 de setembre de 2026, als 94 anys, en pau descansi. Velatori avui divendres, dia 25, de les 15 a les 19 hores, al Tanatori Municipal d'Artà. Les exèquies seran a les 18 hores. Repetem, velatori de les 15 a les 19 hores, al Tanatori d'Artà, exèquies a les 18 hores. Recordeu que podeu enviar les vostres condolències a través de les esqueles digitals del web www.grupmontaner.com. Francisca Ginarte Joan, coneguda com a Xisca Pelada, 94 anys, Sant Pau descansi.

I bé, queden les darreres 90 entrades per l'enemic. Aquesta proposta que tindria que avui vespre al Teatre Artà, basada en Un enemic del poble, d'Enric Ibsen. En producció del Teatre Principal de Palma, l'enemic, recordem, narra la història del doctor Thomas Stockman, director mèdic d'un

Marín, una petita ciutat, el centre vertebra directe o indirectament tota l'activitat econòmica de la població i els seus habitants depenen del seu bon funcionament per mantenir l'estat de benestar creixent en el qual viuen des de que es va obrir. En direcció i dramatúrgia de José Martret, interpretació Toni Gomila, que hi vàrem entrevistar-lo aquí a Ràdio Hortà, vos recomano recuperar l'entrevista a través de Facebook, per exemple, Caterina Lorda, Yuki Herrero, Miquel Gelabert, Xavier Frau, Pedro Mas, Rebeca del Fresno, Albert Triall, Joan Llobera i Enca Alonso, molt d'ells reconeguts per l'escena artística balear o també per algunes sèries de IB3, per exemple, ja en altres propostes teatrals, bé, en fi, pels seus diversos cadascun recorreguts, així que segur que vos sonen més d'un i més de dos i més de tres en aquest sentit. No vos ho podeu perdre, avui, com dic, darreres entrades ja, a partir de 12 anys de 10 a 20 euros, depenent de la zona on pugueu agafar l'entrada, ja a la zona central en queden poquíssimes, per no dir pràcticament cap, molt contadíssimes, i queda ja només alguna cadira a nivell d'una o altra lateral, alguna cadira concreta, i en aquest cas les pràcticament dues darreres files, bé, antepenúltima i, o sigui, penúltima i antepenúltima de la zona central, són aquí on hi ha una mica més d'espai disponible, però en definitiva encara teniu temps, però no podeu, perquè quan dic això és avui a les 20 hores, per tant són pràcticament les 6, així que d'aquí dues horetes i quart gairebé, de fet un poc de manco i tot, així que això, podeu adquirir les vostres entrades a través de ticketi.com /ACA/vents/l'enemic i podeu comprar les vostres entrades depenent de la zona des de 10 fins a 20 euros depenent de la zona i també si és reduïda o no reduïda per qüestions també que vos donin dret en aquesta reducció. Recordem que des de fa un temps hi ha aquestes diferents possibilitats a nivell de tarifes. La zona A, localitats amb visió frontal òptima de l'escenari, la zona B, localitats centrals i laterals amb bona visibilitat i proximitat mitjana, i zona C, que hi ha pràcticament molt poquetes a l'esquerra, localitats reservades per persones amb mobilitat reduïda, que només se poden anar a la venda a taquilla, òbviament, per les circumstàncies que podeu entendre. L'entrada reduïda és per diversos col·lectius, si sou persones jubilades o teniu més de 65 anys o esteu en situació de desocupació, famílies nombroses, sou part de família monoparental, persones amb una discapacitat mínima del 25%, sou joves entre 3 i 18 anys. En aquest cas, qualsevol d'aquestes opcions, si és una d'elles la vostra, podeu tenir aquesta entrada reduïda, que diem tarifa reduïda, per dir-ho d'alguna manera, en certa manera. Per exemple, de la zona A, la general són 20 euros i reduïda és de 14, la zona B és de 14 euros i reduïda de 10 i la zona C, ja en aquest cas per persones amb mobilitat reduïda, evidentment ja sempre té preu reduït directament, s'entén, i és assequible de 10 euros. Així que això, com dic, no espereu més, en aquest cas per adquirir les vostres entrades, les darreres que queden ja, per aquesta proposta de l'enemic, basada en un enemic del poble, d'Enric Ibsen, en aquest cas en producció del Teatre Principal de Palma, avui divendres 25 de setembre, a les 20 hores, al Teatre d'Artà, a partir de 12 anys, i entrades des de 10 fins a 20 euros, amb les diferents opcions que acaben d'anomenar.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat. No.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

I quan són les 18 i 23 minuts del capvespre, seguim aquí en aquest capvespres de Ràdio Horta, més coses en aquesta sintonia de Ràdio Horta Municipal, 100.9, 100.3, a radiohorta.cat. Com us han dit, també hi ha més coses publicades. Arriba la tercera edició del cicle de cinema en català al Teatre d'Artà. Enguany es projectaran 6 pel·lícules durant els mesos d'octubre i novembre. El cicle de cinema en català torna aquesta tardor al Teatre d'Artà amb una nova edició que amplia el programa fins a 6 pel·lícules. La iniciativa, organitzada pel Servei d'Assessorament Lingüístic i el Teatre, vol oferir al públic la possibilitat de gaudir de cinema en català i alhora reforçar la presència de la llengua en l'àmbit audiovisual. El cicle començarà el 4 d'octubre a les 19 hores amb Viva i continuarà amb una programació diversa que inclou cinema d'animació, propostes per al públic familiar i títols de producció original en llengua catalana. Així, el 18 d'octubre, a les 17 hores, serà el torn de La llum de l'Aixa, mentre que el 25 d'octubre, a les 19 hores, es projectarà La memòria de les papallones. Durant el mes de novembre, el cicle continuarà amb el Col·legi dels Animals Màgics el 8 de novembre, a les 17 hores, El Carràs, de Carles Simón, el 15 de novembre, a les 19 hores, i Guardiana de Dracs, el 22 de novembre, a les 17 hores, que posarà punt final en aquesta edició. Les 6 projeccions es faran al Teatre d'Artà i seran gratuïtes. D'aquesta manera, el cicle manté la voluntat d'oferir una activitat cultural accessible i adreçada a públics diversos, alhora que contribueix a ampliar l'oferta lúdica i cultural en català al municipi. El cicle de cinema en català està organitzat per l'Ajuntament d'Artà i compta amb el patrocini de l'Institut d'Estudis Baleàrics.

I canviant de tema, l'Octubre Gran torna a estar amb un mes d'activitats per a la gent gran i per tota la ciutadania també. La programació començarà com és lògic l'1 d'octubre, dia de la gent gran, i s'estendrà fins al final de mes amb propostes culturals, lúdiques, saludables i intergeneracionals. L'Ajuntament d'Artà, a través dels serveis socials comunitaris bàsics, els serveis socials de tota la vida, posa en marxa una nova edició d'Octubre Gran, un programa que durant tot el mes d'octubre reunirà activitats diverses amb una atenció especial a les persones majors del municipi, però amb nombroses propostes obertes a tota la ciutadania. La programació començarà la setmana que ve, dijous dia 1 d'octubre, i s'allargarà fins a final de mes amb l'objectiu de fomentar l'envelliment actiu, el benestar i la participació, crear espais de trobada i afavorir també l'intercanvi d'experiències entre diferents generacions. Durant aquestes setmanes s'han programat tallers, teatre, música, cinema, activitats físiques i saludables, contacontes, propostes intergeneracionals i espais dedicats a la memòria i el benestar emocional, entre altres activitats. El programa es desenvoluparà en diferents espais d'Artà i de la colònia Sant Pere i inclou tant activitats específicament adreçades a persones majors com d'altres destinades a famílies al conjunt de la població. Entre les propostes hi haurà el Prits Gran, tallers de teatre i memòria, rutes saludables, ball en línia...

0: activitats per recuperar les rondalles i els records del municipi. Una proposta interessant, per cert. Cinema, concerts i espectacles, així com la quarta cursa solidària, entre moltes altres iniciatives. L'Octubre Gran vol així mateix reconèixer el paper de les persones majors dins la comunitat i la seva aportació a la vida del municipi, alhora que ofereix oportunitats per continuar participant, mantenint-se actives i compartint experiències. L'Ajuntament d'Artà agraeix la implicació de les entitats, associacions, professionals, persones voluntàries i institucions col·laboradores que participen en la programació i contribueix a fer possible una nova edició de l'Octubre Gran. Al web de l'Ajuntament hi podeu trobar tota aquesta programació.
1: Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.
2: Gracias.

0: I vos recordam que avui vespre teniu el d'enemic, el Teatre Artà, darreres entrades a la venda, producció del Teatre Principal de Palma, avui divendres 25 de setembre a les 20 hores al Teatre d'Artà, direcció i dramatúrgia José Martret, interpretació de Toni Gomila, Caterina Larda, Lluc Guerrero, Miquel Gelabert, Xavier Frau, Pedro Mas, Rebeca del Fresno, Albert Triay, Joan Llobera, Yenka Alonso, a partir de 12 anys, de 10 a 20 euros, i l'enemic narra la història del doctor Thomas Stockman, director mèdic d'un balneari en una petita ciutat, el centre vertebra directe o indirectament tota l'activitat econòmica de la població i els seus habitants depenen del seu bon funcionament per mantenir l'estat del benestar creixent en el qual viuen des de que es va obrir. No vos ho perdeu, avui al Teatre d'Artà a les 20 hores.
1: I tu?

Aquelles digitals del web www.engrupmontaner.com. Francisca Ginart, Joan Xisca Pelada, 94 anys, en pau descansi.

I bé, passam a la informació meteorològica a través de balesmedia.com, l'estació d'Hortenen com a l'Inleu. Tenim ara mateix, quan són les 18 i 47 minuts, alguns núvols, diu aquí, jo mirant per la finestra, la veritat que em veig pràcticament pocs, però no dic cap. 29,2 graus centígraus, sensació tèrmica igual de 29. Màxima d'avui 30,6, a les 12:46, mínima de 17,2. A les 8 i 12 minuts. El vent nord-est, 3,2 km per hora, en ràfegues de 11,3. Màxim ràfega d'avui, 16,1, a les 12:36, a les 12:30 passades. Màxima ràfega mensual continua, per tant, de 66 km per hora. Humitat al 40%, robada al punt d'ara mateix del 14,2 graus, certament baix. Baròmetre 1.018,1 hectopascals, tendència estable. Previsió de l'índex ultraviolat és de 5.3, per demà 5.4. Pluja d'avui 0, total mensual 36,2 i anual 303,2. El manac sortir el sol a les 7:37. L'aposta per d'aquí una horeta, més manco, un poc menys, a les 19:38. L'aposta de lluna a les 6:08. La sortida de lluna a les 18:58. Va de 8 la cosa. Tenim lluna vea, un 99% il·luminada. Per tant, i bé, ja han dit avui temperatures entre els de 7 i els 31 graus. En aquest cas, és aquesta estadística que del que duim fins ara, com dic, entre de 7 i 31 graus és les xifres on s'han mogut el dia d'avui. En comparació amb el dia d'ahir, tenim la mínima de 7,2 avui, recordem, la d'ahir va estar més baixa, 15,8, que de fet va ser la mateixa que el dia anterior, 15,8. Per tant, mínima, perdoneu, en aquest cas de 1,4, si no me falla ara la resta, 1,4 graus més de mínima al manco de moment. Perquè pot baixar, que diem, la mínima d'avui encara podria, hipotèticament, que diem, no dic que baixi, perquè no ho sé, però hipotèticament hi ha encara un tram de possibilitat d'horari al manco. En quant a la màxima, la d'avui ha estat, aquí no crec ja que se mogui, 30,6, la d'ahir va ser de 31,5. Per tant, en aquest cas, màxima més baixa, pràcticament un grau manco, si en les exactes 0,9 graus manco. Per tant, diríem que avui manco amplitud de temperatures, com he dit, entre els de 7 i els 31 graus. En aquest cas, ahir, entre els 16 i els 31-32, perquè els 31 i mig, i si haguéssim de redonir, aquí ja sí que depèn si anant cap a dalt o cap a baix, però vaja. En tot cas, seguim a nivell mensual del codim de setembre, que és pràcticament ja arribem al tram final. Mantenim el dia 11 amb la mínima més baixa de 14,4 graus, així tot des del dia 10, si més no, les temperatures mínimes han baixat dels 20 graus i és la més baixa de tot el mes de setembre, és aquest dia 11, que va arribar als 14,4. La màxima, en aquest cas, la més alta és la dia 6, en 37,1 graus centígraus. Aquests darrers dies s'han anat moguent entre els 28, entre els 28 i els 31-32, cosa així, depenent de on comencem a mirar, si més no, si ens referim a darrers dies. En quant a mitjana, tenim la de dia 19, la mitjana més baixa, 21,2 graus. La de dia 6 i 17, aquí hi ha un empat tècnic de mitjana per alt, 27,8 graus. Per tant, temperatures de mitjana del codim de setembre, amb aquests 21 graus més o manco i mig, si haguéssim de fer una mitjana estadística com a tal. En definitiva, això és aquesta informació de balesmeteo.com, la màxima ràfega mensual de vent el dia 9 amb aquest 66 i el tema del vent majoritàriament de nord a nord-est. En definitiva, això, veiem aquestes temperatures, per exemple, per allò de fer un repàs, per exemple, a partir d'aquest dilluns, dia 21, van tenir mínima de 16,4, dimarts 16,5 va pujar,
Dimecres va baixar els 15,8, que es va mantenir ahir en els 15,8 a la mínima, i avui, com ja han dit, de moment el manco és més alt, aquest de 7,2. Pel que fa a les màximes, dilluns 31,7, dimarts va baixar els 28,8, dimecres d'esposir va pujar els 29,3, i va tornar a pujar en aquest cas els 31,5, i avui de moment que ja no crec que canvi, com dic, la màxima, per tant diríem que ha baixat els 30,4 graus centígraus. En quant a mitjanes d'aquests darrers dies, dilluns, dia 21, es va quedar de mitjana 23,1 graus, dia 22, dimarts, 22,9, dimecres, 22 graus, siguent el dia de mitjana més baixa d'aquesta setmana, dia 24, 22,6, i avui, de moment, 23,2 graus centígraus de mitjana. De moment, està clar.

0: I amb aquesta música hortenenca passam a la predicció, en aquest cas pel municipi d'Artà, pel que queda d'avui divendres 25, cel poc anul·lat, 0% de possibilitat de pluja, vent de nord entorn a 10 quilòmetres per hora. Disculpa, no sé per què he dit 20. Si marca 10. Bé, suposo perquè aquí baix he vist un 20 d'altres coses, imagino. En fi, perdó. Demà dissabte, dia 26, començaríem amb cel poc anuvolat, tant primeres hores com de matí, i després cap vespre i vespre, núvols alts, 0% de possibilitat de pluja en tot el dia. Temperatures entre els 19 i els 30 graus, tot i que la sensació tèrmica màxima pot pujar fins als 31. El vent començaria demà de nord-est en 15, de matí igual nord-est en 15, cap vespre de l'est en 10, giraria i baixaria una mica i darreres hores es calmaria entorn a 0. Pel que fa a diumenge 27, cel poc anuvolat, primera meitat, segona meitat, intervals de nuvolositat, entre 0 i 10% de possibilitat de pluja. Temperatures entre 18 i 30 graus, o sigui, baixada d'un grau de mínima, manteniment de màxima. Pel que fa al vent, vent de l'est, entorn a 10 km per hora. Pel que fa a dilluns 28, començarien la setmana vinent, en cel molt anuvolat, amb un 20% de possibilitat de pluja a la primera meitat, la segona amb un 0. Temperatures que pujaria la mínima al 20, per tant pujaria 2 graus la mínima, la màxima es mantindria de 30. El vent podria bufar de sud-est, entorn a 15 km per hora. Pel que fa a dimarts 29, cel poc anuvolat, 30% de possibilitat de pluja, temperatures de 8-31, baixada de 2 graus de mínima però pujada d'un grau de màxima, per tant més amplitud, vent de sud-est, entorn a 10 km per hora. Passaríem a dimecres, perdó, dimecres 30, cel molt anuvolat, 25% de possibilitat de pluja, temperatures de 7-30, és a dir, baixada d'un grau de mínima i un grau de màxima, vent en calma, i acabaríem en dijous dia primer, en cel amb intervals de nuvolositat amb pluja, 70% aquí, atenció, de possibilitat de pluja per dijous que ve, temperatures igual que el dia anterior, de 7-30, per tant, sense canvis, vent de l'est, entorn a 10 km per hora. Resumint, tot plegat, tindríem que a nivell de possibilitat de pluja al Manco durant tot el dia demà 0%, diumenge un molt lleuger 10%, jo el descartaria pràcticament, però vaja, així està i així ho he de dir. Dilluns un 20, deia primera meitat al Manco, el dimarts un 30, dimecres baixa el 25 i dijous, sobretot el dia que aquí ja sí que hi ha més possibilitat, un 70% de possibilitat que plogui. Per tant, si haguessin de dir el dia que hi ha més possibilitat, de moment l'únic dia que podríem dir que pràcticament sí o sí plouria, si segueix aquest pronòstic, seria dijous. No m'ho deixa veure més enllà, per tant no sabem si només dijous o altres dies posteriors. A nivell de temperatures, si mos quedem en la mínima, veiem que hi ha diverses oscil·lacions, passa o pot passar, sempre hipotètic, dels 19 possibles de mínima per demà dissabte, baixaria els 18 per diumenge, per tant baixar diumenge, però pujada després per dilluns el 20, que baixaria els 18 per dimarts, el 17 seguiria baixant per dimecres i mantindria els 17 per dijous. Així, per tant, de tots els dies que es mostra, mínimament baixa els 17 de dimecres i dijous. En canvi, pel que fa a la màxima, en aquest cas, pràcticament 30 graus tots els dies, amb excepció de dimarts, amb els 31 graus, que seria la màxima més alta, lògicament, ja que tots els altres dies és de 30. Per tant, mínima més baixa tindríem dimecres i dijous, tot dies com ho deixo veure, hores d'ara emet, dimecres i dijous amb el 17, màxima més alta dimarts amb els 31 graus. I el vent no ha cap dia que me'l marqui ràfegues màximes hores d'ara, tampoc cap dia entorn a 20, per tant, certa tranquil·litat, entre cometes, pel tema del vent. Tema temperatura ja veus zigzags en certa manera, no hi ha una cosa clara ni en aquest sentit, i en quant a pluja ja he dit, sobretot de moment, com a objectiu no, com allò de vista posada en certa manera, de moment de cara a dijous, ja veurem a mesura que mos hi acostem una mica més. De moment ho deixem aquí en aquest cap vespre de Radio Tà d'avui, són les de 9 i un minut, pràcticament 12 ja. Recordem ara d'aquí a una hora a Pont Manco a les 8 la proposta de l'enemic, el Teatre Artà, no vos ho perdeu, queden ja les darreríssimes entrades. Així que un darrer esforç i segur que ho complim. Per la meva banda, això, que passeu un molt bon cap de setmana. No obstant, no vull deixar de dir que recordem demà dissabte i, per tant, això vol dir que demà de matí a les 9 i mitja tenim el nostre company amic i col·laborador Miquel Mestre, que ens acompanyarà aquestes més o manco 3 horetes, que sempre sol fer, a vegades més, a vegades manco, però sempre dins d'aquesta idea aproximada que ell mateix se posa, cap problema, vull dir, no li posant cap demanda, el que faci sempre està genial, no m'ho cansaré de dir-ho, mil gràcies d'haver-ho tot el cor, amb aquest sentit, perquè així com ho havia dit sonava malament, perdó, amb aquest sentit, per tant, demà a les 9 i mitja teniu aquesta cita, amb el dissabte a la ràdio, sou molts i moltes les que col·laborau, gràcies, gràcies i més gràcies, sou moltes les persones que també escoltau, gràcies, gràcies i més gràcies, perquè sense vosaltres, evidentment, tot això no tindria sentit, la ràdio tant no tindria sentit. Així que, i en aquest cas també el dissabte a la ràdio, en concret, no tindria sentit. En definitiva, això, gràcies a tots vosaltres i que passeu un molt bon cap de setmana. Si Déu vol, ens tornem a escoltar dilluns, que tornarem a fer un programa un poc més curtet perquè hi haurà plenari, per tant, però bé, anant per parts i això, de moment a veure com es dona el cap de setmana i si Déu vol, i Maria, com diuen, ens tornem a escoltar dilluns aquí en aquesta sintonia de Ràdio Municipal, 107.9, 107.3, a radiotap.cat. Fins ara, adéu, bon cap de setmana.
1: El Maria, bon vespre.
2: Bon vespre, els andalusos aspiren, al igual que el Real Mallorca, el retorn a primera en un partit, el de diumenge, que ve marcat per les absències, tant el Mallorca com els visitants, de les seves millors peces pels compromisos internacionals amb les seves seleccions.
1: I encetam el primer cap de setmana de tardor. Sapiguen si ens esperen canvis. Margalida Ribes, bon vespre.
3: Bon vespre, Ido. Avui la temperatura màxima ha pujat. Ens hem arribat a enfilar entre els 33 i puntualment 32 graus a punts de l'interior i també de cap al nord, tant de Mallorca com del sector de les Pitiuses. Demà destaca l'entrada de vent de component nord que bufarà de fluix a moderat i això es traduirà en una certa alteració de la situació marítima en l'aparició de redols de maror cap al sector nord i també amb la frenada de la temperatura màxima, perquè notarem una baixada del termòmetre a la meitat nord de l'arxipèlag, mentre que serà de cap al sud, allà on es donaran els valors més elevats, que quedaran entre els 29 i els 31 graus. Pel que fa a l'estat del cel, destaca la formació de qualque núvol baix i boira a primeres hores del matí, i pel que fa a la resta de jornada, anirem alternant estones de sol amb intervals de núvols prims. En vista de diumenge sí que parlaríem d'una certa variabilitat i major presència de núvols.
1: Gràcies, Margalida. Miguel Soler és el control tècnic.
4: IB3 Ràdio. Informatiu vespre.
1: Són les 7 i 4 minuts. El Consell de Govern, que s'ha celebrat a l'illa de Llatzeret, a Menorca, ha aprovat el projecte de la nova llei agrària que ara iniciarà la tramitació al Parlament. Segons la presidenta, Marga Proens, que ha presentat la nova regulació, l'objectiu és donar més eines al sector primari per millorar la viabilitat i la rendibilitat de les explotacions.
5: Perquè els nostres pagesos i ramaders no volen ser part d'un decorat, ni jardiners del nostre paisatge, sinó que volen viure de la seva feina.
1: La norma que Proens defensa, que és consensuada amb el sector, prioritza els usos agraris en sòl rústic davant altres usos, especialment el residencial. Marta Puyalto.
6: Segons el conseller d'Agricultura, Joan Simonet, la norma facilita l'accés a l'aigua, la incorporació d'energies renovables, la transformació dels productes i la venda directa.
7: No hi ha cap obligació de fer una agrostada ni de fer un punt de venda directe, però la llei facilita que es pagés cada un a casa seva.
6: Una de les principals novetats és que quan la normativa urbanística permeti construir un habitatge unifamiliar aïllat de més de 100 metres quadrats, haurà de quedar vinculat durant almenys 10 anys a una activitat agrària. La llei també regula les agroestades, una de les mesures que més ha qüestionat l'oposició. Podran oferir fins a 6 places per explotació.
5: Una figura ja existent, aprovada en el 2019 per govern d'Esquerres, en cap cas suposarà un increment de places a ses illes.
6: El projecte reforça, a més, l'agricultura i la ramaderia ecològiques, les races autòctones i les varietats locals.
1: El president de SAGE, Joan Company, destaca que s'hagin tingut en compte les demandes dels pagesos i especifica que, tot i no ser una llei que assoleix el 100% dels objectius de ningú, té, diu, a tothom content.
8: És una llei que està pensada per facilitar la vida a els que realment viuen de l'agricultura i aconseguir que els pagesos puguin seguir fent de pagesos, no? I facilitar molt d'entremanys que s'accepta de paperassa, això ho fa molt bé, i llavors hi ha una poia molt clara en el producte local.
1: Per la seva part, el president d'Unió de Pagesos, Sebastià Ordines, ha assenyalat que la nova llei millora l'anterior i celebra que delimiti el que es pot fer i el que no en matèria d'urbanisme en sòl rústic.
6: Tot i això, ha puntualitzat que li manca definir quina agricultura es vol en els pròxims anys.
9: De pensar quina agricultura volem de cara al futur. Tenim molt de problemes, tenim el canvi climàtic, tenim els increments de costos, de sobrecostos que tenim més de producció. Hem de veure, anem, com afrontem els pròxims 10 anys i aquesta llei no ho acaba d'aclarir.
1: I el govern també ha aprovat destinar 2 milions d'euros procedent de l'ecotaxa a impulsar refugis climàtics públics a les illes. Francesc Mas, bon vespre.
10: Bon vespre. El 80% de les ajudes s'avançarà a les administracions públiques que en seran les beneficiàries. Els projectes cerquen adaptar els espais urbans a les zones de calor i protegir especialment els col·lectius més vulnerables. D'altra banda, el Consell de Govern ha desestimat el recurs presentat per DAM contra la retirada del segell de projecte industrial estratègic. La decisió es va prendre després que l'empresa anuncia el tancament de Gama.
1: I el Consell d'Eivissa ha aprovat declarar zones turístiques saturades al nucli antic de Vila, Platja d'en Bossa i Talamanca per facilitar la reconversió d'hotels i millorar infraestructures públiques. S'invertiran 35 milions d'euros, el 60% dels quals es destinarà a reformes hoteleres, informa Elena Gregori.
6: Els hotels a les subzones turístiques saturades tindran prioritat per reformar, es rebaixen les ampliacions del 15 al 10% i no es podrà augmentar en places. Es vol elevar la qualitat i convertir zones per vianants. L'oposició critica que no s'ha previst l'efecte col·lateral de l'encariment de les zones residencials. Escoltam Òscar Rodríguez de Podem, Jaime Díaz d'Entre Sotos de Vox i la resposta del vicepresident del Consell d'Eivissa, Mariano Juan.
11: Retxerra de tots els problemes i després no analitza en absolut quins efectes pot tenir aquesta política de modernització dels establiments respecte del preu de l'habitatge o l'oferta complementària de la zona.
12: Tot esto se podia fer exactament igual con la norma anterior. Jo lo que creo es que esto no es nada más que un postureo.
13: Precisament perquè es puguen aprovar tant des del sector privat com des del sector públic en finançament prioritari, inversions que mitiguin els impactes i que corregeixin els impactes acumulats del sector turístic dels anys 60, 70, 80, 90 en endavant. Si les nostres ciutats estiguessin només a l'albur de lo que el laissez-faire, pues no farien falta aquests plans.
6: La consellera del PSOE, Elena López, denuncia que és una declaració encoberta per donar una llicència a la discoteca projectada a l'Hotel Corso. Li respon Mariano Juan.
14: Obrint una porta per poder desatascar mitjançant aquesta via la llicència de l'Hotel Corso?
13: No canvia el règim d'usos. Que si no es podia fer una discoteca abans, no es podrà fer una discoteca ara.
6: El ple també ha aprovat pujar les tarifes del taxi un 9%.
4: El minut a minut de la jornada, a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.

0: Presó per dos del tres detingut per un suposat segrest a Saranjassa a Palma després que tots tres hagin passat avui a disposició judicial. Tot apunta que els acusats haurien estat contractats pel propietari d'una finca per fer fora el llogater o resoldre unes diferències, volien dir, econòmiques.
1: Els homes varen anar a la finca per trobar el llogater, però no hi era, i varen trobar un amic seu que hi passava uns dies. El varen lligar, colpejar i obligar a pujar una furgoneta. Un quilòmetre més tard, el varen expulsar del vehicle mentre estava en marxa. Poc després, la policia va identificar un dels sospitosos com una persona que treballava a la finca i el va detenir. Els altres dos homes també varen ser detinguts. Tots tres estan acusats provisionalment de detenció il·legal, lesions i amenaces.
0: I la Guàrdia Civil ha detingut a Eivissa un home de 53 anys que havia fugit i sobre el qual pesava un ordre de crida i cerca des del mes de desembre.
2: L'arrest s'ha produït en el marc de l'operació Cavalieri, una investigació contra una organització dedicada al tràfic de drogues entre Eivissa i la península. L'operació acumula fins ara 26 detencions. A més, els agents han intervengut més d'una tona i mitja de cocaïna i prop d'11 tones d'haixís.
0: I el jutge ha deixat en llibertat el presumpte servei financer del cas de l'aerolínia Plus Ultra, que hauria aconseguit el rescat milionari del govern d'Espanya durant la pandèmia.
1: Es tracta d'un resident de Mallorca. L'Audiència Nacional ja ha imposat mesures cautelars com la prohibició de sortir de l'Estat. Se'l considera el prestador de la trama en la qual també està imputat l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero.
0: I gairebé 8 mesos després del despreniment que va provocar la mort d'un veí, una quinzena d'afectats de Cala Sant Esteve d'Es Castell han creat una plataforma perquè, diuen, mantenen diferències en l'Ajuntament. Ens ho explica Pere Gibert.
3: Alguns afectats pel despreniment encara no poden tornar a casa seva i no saben quan ho podran fer. Carmen Serra, membre de la plataforma.
4: No podem fer un dol, no podem tornar a casa. Vèncer a casa està tot igual que aquella nit. No te deixen treure res, a part de tot el que s'ha anat fent malbé aquests 8 mesos d'estar tancat i tot d'aquella manera com va quedar.
3: Els veïns dubten que les diferents propietats arribin a un acord per assumir el cost de les actuacions i reclamen una solució global per a tota la cala. El Batla diu que entén el malestar, però recorda que l'administració té limitacions. Lluís Camps, Batla d'Es Castell.
5: L'administració no ho pot suportar ni solucionar tot perquè estem ratllant principalment de zones privades, val?
3: Plataforma i Ajuntament es reuniran dia 6 d'octubre. Els afectats diuen que no cerquen culpables, sinó respostes, coordinació i terminis per poder tornar a mirar cap al futur.
0: I la urbanització de Cal Emporter a Alaior ha passat fins a 6 hores sense llum a causa d'una avaria que ha afectat especialment el restaurant de la zona. El darrer any s'han anat succeint els talls de subministrament en aquesta urbanització. Ramiro López.
6: És la quarta vegada que Cal Emporter es queda sense llum aquest estiu. Més de 1.500 usuaris s'han vist afectats en una aturada que ha durat més de 6 hores, des de les 11 del matí fins a les 5 i mitja del capvespre. Així ho expliquen alguns testimonis.
7: Y aquí cada 2x3 como un país tercermundista. Es que se va la luz cada 2x3.
8: No podem atendre els clients amb normalitat i ja no podem vendre coses en fred.
9: Pagam mucho dinero por un restaurante aquí o pagam mucho dinero por una habitación y se sienten estafados. Pues no pueden ni duchar hoy siquiera. Porque va con bomba y yo me tengo que ir sin duchar hoy aquí. Y va todo el día. Espero que no tenga que tirar otra vez la comida.
6: A més, el tall de subministrament ha coincidit amb el torn de dinars dels restaurants. Només un supermercat i un restaurant han pogut operar amb generadors d'emergència, però s'han vist desbordats. Així ho expliquen els restauradors.
7: Samoa, Pulpo i els altres no tenen generador. A nosotros, de hoy, nos han colgat.
10: Yo he estado haciendo cafés hasta las 12, 1 y media. Y ahí ya se me ha acabado y he tenido que mandarlos todos para aquí porque aquí es el único sitio que hay luz.
9: Pero es verdad que los alrededores tienen muchos fallos, aquí hay gente esperando mucho tiempo para comer.
6: La setmana que ve, Endesa reunirà amb el Consell de Menorca per trobar una solució definitiva a aquests talls. La proposta és fer una interconnexió soterrada a través de la carretera que permeti donar subministrament immediat en cas d'avaria. Fa anys que l'urbanització arrossega aquest problema. Els talls solen estar vinculats a les tempestes perquè la instal·lació elèctrica és antiga i aèria i pateix especialment els efectes del vent i la pluja. L'aturada d'avui, però, ha agafat per sorpresa a veïns i negocis.
0: 7 i gairebé 15 minuts, el Servei d'Acollida de Víctimes de Violència Masclista de Palma ha atès 329 dones i nins el 2025, és un 5% més que un any enrere. Així ho detalla la memòria d'activitats que ha presentat avui l'Ajuntament, que ha destacat la importància d'aquesta atenció municipal perquè aquestes dones puguin escapar de l'agressor. La majoria, més de 8 de cada 10, viuen amb l'home que les maltracta i només una de cada 9 té alternatives habitacionals.
2: És per això que aquest servei disposa de 117 llits per cada dia, que ocupen dones agredides soles o amb fills. De mitjana, fins que tenen més autonomia, poden estar dins el sistema 5 mesos. El problema de l'habitatge continua sent, segons el tècnic d'Igualtat de Cort, Toni Colom, un dels principals esculls perquè les víctimes puguin iniciar una nova vida lluny de la violència.
11: Les dificultats d'accés a un habitatge són en aquest moment una de les principals violències masclistes, en el sentit de que són el freno més important que tenen les dones per deixar convivències violentes i per trobar un camí propi d'autonomia en el seu procés de sortida de la violència.
2: Una de cada 5 dones ateses va anar directament l'any passat a demanar ajuda a l'Ajuntament. La resta varen ser derivades d'altres serveis municipals.
0: I preocupació entre les dones pel desabastiment de certs medicaments hormonals com el Lenzeto per combatre els símptomes de la menopausa. Aquesta manca de medicaments també afecta les dones trans que segueixen tractaments hormonals. Des del passat mes de març hi ha mancança d'algun fàrmacs com sprays o pegats. El Ministeri de Sanitat espera que al novembre el problema quedi solucionat.
1: La farmacèutica dels serveis essencials del Col·legi Oficial de Farmacèutic de les Balears, Emma Suárez, llança un missatge de tranquil·litat a les dones, ja que diu hi ha fàrmacs alternatius.
12: La falta d'aquest medicament lo que hará és que les dones en esta etapa de su vida, si no poden acceder a ningún otro, pues sufrirán los síntomas asociados a la menopausia de forma más severa. Entonces, en estos momentos, pues deberían acudir a su médico y que le paute el medicamento adecuado y que haya del que haya disponibilidad.
1: El Ministeri de Sanitat explica que en aquest cas la manca de subministrament és a causa dels problemes amb el dispositiu d'administració. Assegura el Ministeri que l'Agència Espanyola de Medicament fa feina per dur noves unitats el més aviat possible.
0: I Sacar Pecho, el documental enregistrat a Mallorca sobre l'experiència de 8 dones amb càncer de pit que travessen la Serra de Tramuntana, es projectarà dimarts que ve al Parlament Europeu.
2: El Consell espera que la producció preseleccionada per als Goya 2026 com a millor pel·lícula documental pugui servir per impulsar polítiques de salut per afavorir el tractament d'aquest tipus de càncer. Va ser un dels primers pensaments que va tenir Anna Rey quan li varen diagnosticar càncer de mama.
13: ¿Y si me muero? ¿Realmente es la vida que quería llevar? Aquello fue para mí el despertador de la vida, el primer clic. Espabilé, me cuestioné muchísimas cosas y cambié otras. Y junto al miedo apareció también una extraña sensación de liberación.
2: El documental s'emetrà el 17 d'octubre a IB3 Televisió.
14: La reflexió, l'anàlisi i les reaccions de l'actualitat a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
15: No lo he logrado defender mi casa, pero sí he luchado para que los demás aprendan a luchar por la salud. Mi casa ha sido mi vida y ahora tengo que dejarla atrás. Pero eso no significa que yo no vaya a seguir luchando.
0: Aquestes paraules d'Anna Mari Carmen des de l'hospital insta tothom a lluitar per garantir el dret a un habitatge digne sembla que han tingut efecte. Es tracta de la dona de 87 anys que va ser desnonada dimecres. I de bé, ara hem sabut que Urbagestión, l'empresa que la va desnonar, envia una proposta a l'Ajuntament de Madrid perquè pugui tornar a casa seva.
1: El ministre de Drets Socials, Pablo Bustinduy, ha etzibat a les xarxes socials que Urbagestión li ha entrat la consciència social després que es parli d'expropiar-los l'habitatge.
0: Tot això quan els partits fan passes perquè no tornin a donar-se casos com el d'Anna Mari Carmen. Junts negocia amb el Ministeri d'Habitatge prohibir els desnonaments a pisos de fons voltor.
1: Un dels partits que fins ara ha votat en contra de les propostes de la Moncloa i que té vots clau perquè tiri endavant el Congrés dels Diputats ha confirmat que han reprès les negociacions per intentar aprovar dimarts que ve un real decret llei que impedeixi els desnonaments a persones vulnerables.
0: El ministre de Justícia, Félix Bolaños, ha rebutjat avui l'exigència de Sumar d'expropiar el pis on vivien a Mari Carmen. Tot i això, assegura que avancen les negociacions per aprovar el Reial Decret dimarts que ve.
16: Yo no soy partidario de fórmulas de expropiese que no lleven a ninguna parte y que no tienen encaje claro en la Constitución española. Yo creo que tenemos que buscar soluciones, que sean soluciones para la generalidad de la gente que tiene problemas para acceder a una vivienda, tanto en régimen de alquiler como en régimen de propiedad. Y por tanto, en eso estamos trabajando en ese Real Decreto Ley.
0: El PP de moment no ha entrat en aquestes negociacions i, tot i que desconeix el contingut, veu improbable donar-li suport.
1: Alberto Núñez Feijóo ha acusat l'esquerra d'utilitzar políticament el cas d'Ana Mari Carmen.
17: Es descorazonador, obviamente, la imagen que hemos visto. No hay ninguna duda. Ahora bien, creo que utilizar a Mari Carmen para hacer política, yo no lo voy a hacer. Para eso ya está el gobierno.
1: Poden tampoc no garantir suport al decret d'habitatge que, segons diuen, serà un pagat i retreu al govern espanyol que negociï amb Junts.

0: Presó provisional eludible amb una fiança de 80.000 euros per a la parella de l'arquitecte Josep Joan Pere, investigada per la seva mort.
1: La dona de 65 anys ja ha pagat la fiança i ha tornat a Madrid. Nega el fet i sosté que Joan Pere es va trobar malament, es va desmaiar i es va colpejar el cap dos dies abans de morir. L'arquitecte va desaparèixer el 26 de desembre de 2025 al seu apartament de Baqueira. Inicialment es va atribuir a causes naturals, però ara s'investiga com un possible homicidi.
0: El Congrés obrirà un expedient a la diputada del PP, Ana Vázquez, per haver mostrat un esprai de gas pebre durant el ple d'aquest dimecres. La sanció pot anar des d'un advertiment fins a una sanció temporal com a diputada.
1: Vázquez va exhibir l'aerosol durant la seva intervenció per denunciar la situació a Ceuta i va assegurar, ironitzant, que era material escolar bàsic. Posteriorment, un treballador del Partit Popular va manipular i accionar l'esplai veïns del Congrés, fet que va obligar a precintar diverses zones de la cambra i va afectar una dotzena de persones. Una de les treballadores afectades va presentar una denúncia davant la policia.
0: I el papa Lleó XIV ha oficiat avui hora baixa una missa a la catedral de Notre-Dame a París.
1: És la primera visita d'un pontífex al temple des de la seva reobertura després de l'incendi de 2019. La visita suposa també el primer viatge oficial d'un papa a França des de Benet XVI, al setembre de 2008. Lleó XIV continuarà al país fins dilluns amb una agenda que inclou París, Lourdes i Metz. Diumenge es preveu una trobada privada amb víctimes d'abusos sexuals com a esos per membres de l'Església.
2: Las entradas anticipadas para LifeX Mallorca se agotan. Del 25 al 27 de septiembre, Motor World Palma late al ritmo del fitness, el wellness y la longevidad. Reserva ya tu entrada al mejor precio. Plazas limitadas. LifeX Mallorca. Entradas en lifexmallorca.com.
3: ¡Es l'hora! L'Ajuntament de Palma ampliarà l'hora a nous barris a partir de gener de l'any que ve. Sol·licita el teu distintiu virtual de resident. Comprova si el teu carrer entra en l'ampliació i si tens la documentació necessària a la web mobipalma.mobi. A més, pots donar-te d'alta online o a les oficines de l'Smart. Ajuntament de Palma.
4: IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Esports.
0: Esports, en Toni Tenerife. Bon vespre.
5: Bon vespre.
0: El Reial Mallorca afronta diumenge la primera prova de foc a la Lliga amb la visita de l'Almeria.
5: Un equip que torna a sortir la posició preferent d'aquesta segona divisió amb un pressupost astronòmic pel que és la categoria, que no juga primera des de la temporada 2023-2024. Un partit, sens dubte, d'alta exigència, per molt que el tècnic del Real Mallorca, Luis García Fernández, digui el contrari.
6: Las pruebas de fuego son todas, porque seguramente si no ganas la primera, pues ya estaríamos hablando de otras cosas, en la segunda y así consecutivamente. Vamos a enfrentar un grandísimo rival, un rival que tiene muy buenas individualidades, que tiene una identidad muy clara, dotada por su entrenador, que está en un proceso de construcción, como estamos todos cuando llegamos nuevos a los sitios.
5: I és que l'Almeria és, sense cap dubte, tot un transatlàntic de la segona divisió.
6: Y sin lugar a dudas va a ser un partido de máxima exigencia dentro de la categoría, que tenemos que ser muy fieles a lo nuestro, que tenemos que competir muy bien, tenemos que dar extrema importancia a los detalles como le damos siempre, porque son rivales que tienen talento para poder penalizarte, pero tengo una grandísima confianza en el equipo.
5: Per al partit de diumenge, Martin Valjean es baixa pel virus FIFA, igual que el porter Lucas Bergström i l'atacant Sito Lubumbo, un fet que ni molt menys ignora Luis García.
6: El mayor perjudicado es la Liga y la imagen de la Liga, sobre todo porque todos queremos una segunda división competitiva, buena, donde haya muy buenos futbolistas, que por suerte los hay, tanto aquí como en otros sitios, pero tenemos que darle más valor todavía parando en estas ventanas FIFA, que sería lo lógico y normal.
5: Cal dir que per part visitant, el seu millor futbolista, Brian Zapenga, també es baixa pel mateix motiu. De la setena jornada segona, avui s'avança un partit, Fernando Ripoll.
7: Així és, a les 8:30, Girona-Albacete a Montilivi. I a primera federació, la U de Eivissa rep avui a Camp Mises a les 9:15 del vespre el Reial Saragossa en un partit corresponent a la cinquena jornada de Lliga i que oferirà IB3 Ràdio.
5: I en bàsquet, avui tenim derbi mallorquí per arrencar a la primera federació.
7: Així és, corresponent a la primera jornada, juguen Palmer Bàsquet i Figo i Palma a les 8 del vespre en el Palau Sant Moix. Escoltam l'entrenador del Palmer, Íñigo Núñez.
8: Tenemos todos muchísimas ganas de que llegue ya esta noche. Han sido unas cuantas semanas largas de espera y de preparación y nos sentimos preparados para lo que nos viene de esta noche en adelante.
7: Continuam a Primera Federació. El bàsquet Menorca visita demà el pavelló Vicente Trueba per enfrontar-se a l'Ega Cantàbria a les 7 del vespre. I a handball, la divisió de plata, l'handball Eivissa visita demà la pista del líder Benidorm. El partit serà a partir de les 7. A Primera Nacional, l'handball Mallorca rep la visita de l'Elx avui a les 6 al poliesportiu Son Cotoner. D'altra banda, l'handball Secà de la Real juga a la mateixa hora per a València demà ante el Marni. El rugbi, Ponent, rep demà a la 1:30 els germans Escales davant el Cau València en el primer partit a divisió de 9B. A més, el Toro també s'estrena demà a casa contra Andorra a les 4:30 de l'hora baixa. I en futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal juga ara a partir de les 7:30 contra Magna Xota en el pavelló Anaitasuna. Recordeu que també ho podreu seguir en directe aquí a IB3 Ràdio.
5: Amb el futbol sala ho deixem fins aquí als esports.
0: Gràcies, Toni. 3 minuts per arribar a les 7:30. Moment per la cultura.

0: trompe-l'œil, trompe-l'œil, trompe-l'œil. Allons-y, allons-y, allons-y.
1: L'esdeveniment de Sambat pel seu 22è aniversari que s'havia de celebrar demà queda finalment ajornat fins dia 27 de març de l'any que ve. L'organització diu que és per motius logístics.
2: L'organització del mitin local de música Es Viu a Ses Covetes a Mallorca assegura que les entrades adquirides seran vàlides per la nova data i que les persones que no hi puguin assistir podran sol·licitar la devolució dels doblers en els canals de venda habituals. Si no hi ha canvis, aquest esdeveniment es farà al mateix lloc on era previst per aquest dissabte, al recinte de Jardí a Calvià.

0: gestió de la Fira de Teatre Infantil i Juvenil de les Illes Balears, la FIAT, canvia també de dates i enguany se celebrarà, Francesc, en tres dies, 21 i 25 d'octubre.
1: Per aquesta edició, la FIAT, que habitualment tenia lloc durant la tercera setmana d'octubre, es trasllada enguany a la quarta setmana i començarà en dimecres. Això sí, la cita serà, com sempre, a Vilafranca de Bonany. Entre les novetats d'aquesta edició, la programació posarà èmfasi especial en el públic juvenil i també la primera infància entre 0 i 6 anys.
0: I avui la cartellera de cinema arriba amb ofertes ben diverses, pel·lícules d'animació, thrillers, però el títol del moment és La Bola Negra.
2: I és que és la nominada als Oscars per Espanya, és de Los Javis, que ja sabeu que són sempre tendència i per ràdio són així.
3: El sueño va sobre el tiempo.
4: El preso que custodia se llama Rafael Rodríguez Rapun.
3: Nadie puede abrirse ni ya.
4: Quiero que le vigile. Cualquier información que nos dé puede sernos útil.
0: Així, La Bola Negra arriba avui a la gran pantalla, al cinema. Arribam a les 7:30, moment perquè comenci una nova edició d'Espostres en Joc.

0: IB3 Ràdio, tot és a punt per viure una nova jornada esportiva. Comença Esports 3. En joc. Endavant, Joan Gabriel Bolsà.
1: I d'endavant, com anar? Molt bon vespre. Benvingudes i benvinguts a Esports 3 en joc. Quin luxe, quin plaer ser aquí un divendres vespre per viure una jornada esportiva apassionant que començam. Ara mateix ho farem amb el partit entre el Magna Xota i l'Illes Balears Palma Futsal. Ho narrarà Gavi Fortesa. I els comentaris, Miquel Vidal. També estarem molt pendents a partir de les 8 del partit entre el Palmer Bàsquet i el Fibwi Mallorca, el gran derbi de la primera federació. I després, no ens poden perdre a partir de les 9 i quart, el partit entre la U d'Eivissa i el Saragossa, amb la narració d'en Raül Medrano i els comentaris de Toni Torres. A la part tècnica, Andrea Sánchez, i el primer que han de fer en aquesta hora ja és connectar amb el nostre company, Gavi Fortesa, perquè ja ha començat el partit entre l'Illes Balears Palma Futsal a la pista del Xota. Gavi, bon vespre.
2: Bon vespre, Juan Gaullens, d'Esports 3 en joc. Acaba de començar 10 segons de joc al pavelló Naitasuna, aquest partit de Lliga de la tercera jornada de la Lliga Prime, com se li diu aquesta temporada, entre Osasuna Magna Xota i l'Illes Balears Palma Futsal. Un equip, el mallorquí, que només sap guanyar, dues victòries en dos partits davant un Xota que no és lo que era ni molt manco i que ha perdut els dos primers compromisos de la temporada. De moment, com pots suposar, 0-0 en el marcador. Xota, que ha sortit amb Basier a la porteria, Grillo, Nun, Bruno, Jon Cervinho i Aymar en el cinquè inicial. Per part del Palma, Antonio Vadillo ha donat sortida d'inici a Denis Machado, Ernesto Nunes i Fabinho. Anem a veure què passa en aquest segon desplaçament de l'equip, recordant que el primer viatge el varen guanyar a Santa Coloma per 2-4, avui amb un pavelló a Naitasuna que fa pena veure-ho. És increïble com ha estat a punt de desaparèixer aquest estiu un clàssic del futbol sala com és el Xota. Ha canviat tot, ha canviat de president, ha canviat de directiva, ha canviat d'entrenador. Només queden dos jugadors d'aquestes darreres temporades. No n'hi ha tan sols el seu capità, Dani Saldice, que va jugar al Palma. No hi queda res d'aquell Xota, que era un dels gallets sempre de la competició. De moment, primer minut de joc, empat a 0 en el marcador entre Xota i Palma.
1: I per una Lliga Prime han de tenir un comentarista Prime, don Miquel Vidal. Molt bon vespre.
3: Hola, què tal? Bon vespre.
1: T'agrada tot lo Prime, tot lo que sigui Prime, a tu te va bé,
3: eh? Uf, sí, no, sobretot...
1: Prime i de lux.
3: Sobretot que m'ho diguin a mi.
1: Miquel Vidal, com veus aquest partit? Ho deia ara en Gavi Fortesa, un Xota que ha canviat absolutament tot davant d'un Illes Balears per al futsal, que ha començat inspirat aquesta Lliga.
3: Sí, dos equips que viuen, jo crec que dues realitats molt diferents, no? Un Xota ha vengut a menys, un Xota que el recordant sempre... Ja no com a president, sinó els dos germans, Arregui, entrenador, president, una dupla que no recordam, no? El Xota sense ells. Ja l'any passat no hi havia ni Manol, l'entrenador, i va haver de tornar a final de temporada per salvar la categoria.
2: És que ha estat a punt de desaparèixer aquest estiu, juntament amb el Rivera Navarra. No sé què ha passat a Navarra amb el futbol sala, però s'han anat a Norris tot.
3: És una llàstima, perquè és un clàssic, no? Tal vegada... fa molt de temps que ja no està entre els equips forts, però sí que és un clàssic, és un històric, és un club de sempre, no?
2: Per fer un símil, podríem dir, Juanga, sí, que Xota és a la Lliga de Futbol Sala, pues, el València, el Sevilla, l'Atlètic de Madrid, a la Lliga de Futbol.
1: Sí.
2: És això.
1: Ja hi anirà en Javier Aguirre, potser, per intentar reflotar-ho, també. Espectacular, en Aguirre, també.
2: Està jugant Xota, amb atac, alerta, el primer xut a la dreta de la porteria. Alerta, que ha sortit Barrón, Miquel. Estava anunciat Denis.
3: Sí.
2: Estava anunciat Denis com a titular a la porteria, ha sortit Barrón i també està jugant, ara està jugant aquesta pilota Fabinho, el xut. Ha rebutjat Asier Llamas, porter, i Jon Cervinho, el número 7 i capità, és l'únic que queda d'aquest equip. Miquel, dos jugadors.
3: Sí, molta gent jove, molta gent de propi, no? Un equip que, evidentment, amb les dificultats econòmiques que ha tingut, pues no s'ha pogut dedicar a fer una plantilla a base de talonari i ha hagut de fer una plantilla en el que tenia a mà. I jo crec que és un equip que està destinat a patir moltíssim i esperen que, bueno, per bé de la seva afició, no? I d'un històric com ells, que siguin capaços de xecar-ho.
2: Un Palma que, de moment, és el màxim golejador de la competició, 12 gols en dos partits. Té una pigada espectacular el Palma aquesta temporada. Anem a veure si avui dona aquesta imatge també en Batagar. Ho intentava Fabinho, en atac controlant amb el pit, la pilota li ha fuit. Traurà de la línia de fons el porter Asier Llamas. Primers 2 minuts i mig de partit. Osasuna Magna, Xota 0, Palma 0, pilota al mig del camp que recupera Ernesto. Ernesto obri cap a la dreta, allà rep Núñez, Núñez juga cap endarrere, la té Machado, Machado avui en funcions de tanca, pilota a l'esquerra per Ernesto, Ernesto fa el retall, Ernesto fa la passada, no ha trobat Fabinho, arriba la pilota a les mans de Sier Llamas, tornarà a jugar en llarg el porter de Xota, tan llarg l'ha enviat directament fora, serà banda a favor del Palma, pràcticament a l'alçada de la cantonada pròpia de córner. De corna. Juga Julio Zanotto, que ha estat dubte durant la setmana, arrossegava problemes musculars, no devia ser massa cosa perquè ha viatjat i està jugant. Ha sortit a pista com ara surt, també Charuto substituint Fabinho. Primers moviments, Miquel, a l'equip d'Antonio Vadillo.
3: Sí, bé, ja com és habitual, no? Inclús avui tal vegada el quarteto inicial sol jugar molt poc temps, tot d'una ja fiquen un pivot, i avui han esperat un poc més, no? Pràcticament 3 minuts de joc a fer aquest primers canvis.
2: Ha sortit Piqueras, també, que juga amb Núñez. Núñez, pilota a l'esquena de Charuto, torna a jugar Núñez, cam esquerra picadata, quina bolla més guapa per Charuto! I l'ha enviada a corna a Sier Llamas. Quina jugada de lucha ara entre Núñez i Charuto, traurà el corna Julio Zanotto. Una de les cares noves aquesta temporada. Zanotto treu el corna, no ha trobat la rematada de Fabinho, però l'ha tocat un jugador de Xota perquè l'àrbitre indica banda a favor de l'equip mallorquí. Primers 3 minuts i mig. Jugarà Zanotto. Pata 0, Zanotto a l'interior de l'àrea, no l'ha tocat a ningú. En aquest cas sí serà pilota per Xota. Que també mou banqueta, David Batamaniuk. Surt a pista. Aquí. Bata, pels amics.
4: Sí, batamanta.
2: Juga el conjunt navarràs en zona defensiva, encara camp propi. Aquesta pilota Josu Mendive davant d'Unes, tira la parat, no pot arribar Josu, la pilota acaba a peus de Carlos Barrón. Barrón, Piqueras, Núñez, Zanotto, Zanotto cercant Charuto, ha posat el peu molt bé el tanca de Osasuna i serà banda a favor del Palma.
4: I molt bé a Navarra, perquè saben que avui juga l'Audei, però això em poden la pista blausat.
2: Exacte, tot en connexió.
4: Tot en connexió.
2: Tadó, alerta, el xut massa creuat ara del Palma, passat fregant el pal dret de la porteria de Sier, el xut de Charuto. De moment, el màxim golejador del Palma en aquestes dues jornades està sent Lucao, que du 3 gols. Però, Miquel, hi ha un repartiment de gols que tot diu que aquest equip té jugadors capaç de fer gol qualsevol d'ells.
3: Sí, i això és bo. És important, no? Perquè no depens de l'estat de forma d'un sol jugador i al contrari ho té més mal de fer. No se pot dedicar a tapar només un jugador que sap que és que normalment fa gols i que tu te pot perjudicar.
2: Alerta amb el xut de John Cervinho, que cada temporada es fa un o més gols. Sempre. John Cervinho, no sé què té amb el Palma, que sempre marca. Piqueras, juga el Palma. Zanotto, pilota per Charuto, no s'ha pogut donar la volta. Recupera aquesta pilota al mig de la pista del Palma. La té Barrón. Juga Carlos, alerta el xut, en camp esquerre. Amb aquest canó que té a la cama esquerra, pilota de Zanotto cap a Barrón una altra vegada, dona instruccions, Vadillo, no atura a la línia de banda, la té Piqueras, Piqueras obri cap a l'esquerra, pilota per Charuto, Charuto protegeix amb el cos, se queda la pilota, toca en curt a la banda, juga Carlos, Carlos per Zanotto, Zanotto la passada boníssima per Charuto, se dona la volta i no ha trobat pilota. No ha trobat pilota quan s'ha donat la volta. Li ha quedat entre les cames i ha sortit directament per línia de banda. Cercava porteria i ha sortit de banda. Juga Xota. Pilota per Asier. Asier picadeta cercant la incorporació de Josu Mendive, però la pilota surt per la banda. Recupera Zanotto per al Palma. Torna a jugar l'equip de Vadillo, avui vestit del coró corporatiu, sí, del patrocinador, color morat. Piqueras, de verd, vesteix Osasuna Magna. Pilota dividida al mig del camp que recupera Carlos. Carlos Gómez per Felipe. Felipe, ja ho diré. Sanoto, per Julio Sanoto. Charuto, alerta. S'ha confós amb en Piqueras, però recupera la pilota, se la queda una altra vegada Carlos. Carlos combina en Sanoto. Sanoto cerca la passada a l'espai per Charuto. El xut de Carlos ha rebutjat la defensa. Pilota que torna a peus de Barrón. Torna a iniciar jugada, ataca el Palma. Piqueras, Piqueras per... I aquest gol de cap i gol. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol de Charuto. La passada de Sanoto cercant el segon pal i tot sol, com si fos un entrenament, Charuto només ha hagut de posar el cap i deixar que la pilota entri plorant a la porteria de Xota. Arriba el primer, 13-54 pel descans, ha marcat Charuto. Xota 0, Palma 1.
4: Es veia venir autèntic monòleg del conjunt d'Antonio Vadillo en aquests primers minuts d'aquesta primera part, i arriba el gol que per ara fa justícia a l'esforç que estava fent el conjunt balear, Miquel Vidal.
3: Sí, Xota té una defensa molt endarrerida, mos ha donat tot l'espai, mos ha donat el balón, i donar tant d'espai i el balón tant de temps a un equip com el Palma és molt perillós. Jo crec que canvien un poquet de xip, intenten adelantar un poquet la línia i fer una defensa un poquet més agressiva, o patirà moltíssim.
2: I ara mira la pressió dels jugadors del Palma, tot d'una han perdut pilota. No sé quin caire tindrà el partit.

0: Però la té Fabinho. Fabinho, Piqueras, fora. La connexió està més pensada que efectiva. I el xut de Piqueras s'ha anat molt desviat per la línia de fons. Torna a jugar Xota. Pilota a l'esquena d'un company, Joaquín Expósito. Se l'ha trobada de casualitat. Juga Grillo. Pilota per Expósito una altra vegada. T'anava a dir fa uns minutets, Miquel, que m'agradava com havia sortit Xota, però ara ho veig fatal, eh? Els hi veig fatal.
1: Sí, ofensivament han sortit com a més centradets, no? Però defensivament és que han renunciat completament a complicar la vida en el Palma.
0: Per cert, estic veient una repetició del gol de Charuto. La picadata de Zanuto és espectacular. Sí. Quina pilota li posen al segon pal. Ha entrat a pista Lucao, que encara no ho havia fet, i també Deibao. S'estrenen en el partit d'avui. L'ha perdut a Petri. Juga precisament Deibao. Deibao puja la pilota, obri cap a l'esquerra per Lucao. Lucao retalla, juga a la frontal, pilota per Alisson, que també ha ingressat a la pista. Deibao juga al Palma amb atac, alerta, Carlos, el xut, ha tocat un jugador, ha tocat John Cervinho, i la pilota arriba mans a les mans del porter Asier, que juga en llarg perquè rebutgi Barrón, de porter a porter. Pilota per Xota.
1: I el rellotge vola avui, eh?
2: Sí. Va ràpid, eh?
1: En sa defensa aquesta tan endarrerida de Xota, els atats són molt llargs, la pilota pràcticament no surt, no hi ha interrupcions.
0: És vera.
2: Sí. Poden anar més poc a poc, eh? Tenim fila d'11 i mitja, o sigui, no hi ha pressa avui, eh? Avui poden anar amb bones.
0: 11:40 per arribar al descans.
1: Tenim o tens?
2: Suposo que tu me faràs costat.
0: Miquel, tu i jo tenim una part. Tu i jo tenim una part.
1: Tenim o tens?
2: Sa part bona, més.
0: Alerta, Lucao! La rebutjada, Sier Llamas.
2: La part bona, de prest, acabareu a bona hora, per anar a sopar.
1: Jo me'n sap greu, jo l'altre dia me vaig oferir de venir de convidat, estrella, sí, en esteu, sí, programa, sí. I vares dir que de públic, o sigui que te quedes tot sol.
0: Alerta, una altra vegada ho ha intentat Alisson i torna a sortir a corna la pilota.
2: Ha de pujar al Mallorca, però.
0: És una presa, és una altra.
2: Que veurem.
0: Alerta, el xut de Carlos, i una altra vegada, tercer corna consecutiu.
1: Però avui hagués pogut col·laborar amb tu i quedar un rato més.
2: Això és bona.
1: Per fer-te companyia, com a mínim.
0: Tercer corna consecutiu del Palma. David Peña, Alisson, que l'envia directament al pal i sortirà per la línia de fons. Traurà la pilota, Xota. 11:07 per arribar al descans. 0-1, guanya el Palma, gol de Charuto. Grillo. Tenta sortir Xota del seu camp, ja ha posat el cap Lucao, ja ha recuperat el Palma, pilota boníssima per Lucao, no té opció de xut, la deixa cap endarrere per Deibao, Deibao obri la dreta, David Peña xuta, s'estavella la pilota al cos d'un jugador de Xota i recupera Barrón. Lucao una altra vegada, Lucao en perpendicular, Alisson cap endarrere, Peña que torna a jugar, cercant Alisson, es banda a favor del Palma.
2: Hem de recordar que d'aquí uns 15 minuts, a partir de les 8, començarà el derbi de la primera FEP entre el Palme Bàsquet i el Figui Mallorca. I després, a les 9:15...
0: Alerta d'Ibao, perdona, d'Ibao! Ha estat a punt de marcar el Palme al segon.
2: I a partir de les 9:15 disputarà la UD Eivissa, el partit entre la UD Eivissa i el Saragossa, que ho viurem aquí a la sintonia d'IV3 Ràdio. Per ara, futbol sala.
0: Futbol sala amb un Illes Balears Palma Futsal, que recordem ja està guanyant per 0-1 a la pista de Xota, al pavelló Naitasuna, desangelat totalment. Està buit, Miquel, quina pena que fa un pavelló que és espectacular i que té molta d'història.
1: I això, inici de temporada, que sí. No hi ha temps de que la gent s'hagi avorrit, i amb un rival que avui en dia és atractiu.
0: Sí, i està mig buit, per no dir quasi del tot. Juga Deibao. Torna a avançar el Palma, David Peña per Deibao, Deibao retalla, però ha quedat sense possibilitat de rematar. Alerta, que pot haver-hi penal, possible penal de Sier Llamas a Deibao. L'àrbitre diu que no, que es corna. Ho reclamava David Peña quan Deibao feia el mà a mà amb el porter. La jugada ha estat excel·lent, eh? Ha quedat tot sol davant el porter, ara treu el corna, li regala la pilota al conjunt navarràs, ho intentava Josu Mendive, però la pilota arriba a mans de Barrón. Peña, Lucao, ha de ser més clar per ser penal, no, Miquel?
1: Sí, jo crec que...
0: S'ha tancat a Deibao una mica.
1: S'ha quedat sense espai, sí. I, no, i es porter a tocar balón. No, no.

0: no era una jugada clara. De totes maneres, en imatge que tenim, pues, tampoc poden dir molt més.
1: La pilota acaba en corna a favor del Palma. Un intent de rematada d'Alisson. Penya. La parada és boníssima. Penya! I Asier Llamas, que l'envia a corna. Ha estat a punt d'agafar-la, però no ha pogut. I és corna des de l'altre costat. Una altra vegada a favor del conjunt d'Antoni Vadillo. Quina bona opció ha tingut ara Penya. Ha tingut dues, tres oportunitats clares de gol el Palma. Tant de bo que no sigui com el dia de la Supercopa, Miquel.
0: Sí, però bueno, avui xutar de moment no fa pinta...
1: No, la veritat és que no. Ara ho intenta mitjançant Aymar Iraurgi, però ha recuperat el Palma. Lucao per Alisson. La passada massa llarga per Deibau, que no pot arribar, però tornava a haver-hi un jugador del Palma tot sol, rebenta banda esquerra. Torna a jugar Aymar Iraurgi pel seu porter Asier en llarg. Té la pilota Mendive que se'n va, Mendive que xuta, massa creuat. Primera opció clara de gol de Xota, Miquel.
0: Sí, primer xut amb intenció. Barrón estava bé, l'ha tocada, de fet, no?
1: Sembla que sí.
0: Perquè al final estan traient ells corna.
1: Sí. Bon xut el de Josu Mendive. Corna a favor de Xota, a favor de l'equip que entrena Morenín. Pilota a l'exterior de l'àrea per al xut molt xerec del jugador de Xota. Dona pilota una altra vegada al Palma. 8:50 per arribar al descans. I hi ha, de moment, victòria mínima a favor de l'equip mallorquí. Ernesto, que ha tornat a pista, entrega la pilota a Aymar perquè jugui l'equip navarrès. Aymar cap a Asier Llamas. El porter Llamas cap a l'esquerra. Combina Xota fins que la perd. Recupera Ernesto. Ernesto fa una passada boníssima, massa forçada. La recupera el Palma, no l'ha perduda. Ernesto, tornarà a jugar Ernesto per Fabinho. Fabinho, que ja fa el mà a mà amb un contrari en banda esquerra. Juga cap a l'altre costat, obri cap a la dreta. David Penya, cap a esquerra, fa la passada. Fabinho xuta. Gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! De Fabinho, el segon. Com ha manejat la jugada, com se l'ha fabricada el Palma. La primera no ha sortit, han tornat a intentar-ho, han començat de nou, i a la segona la passada de David Penya per Fabinho, que fusella i ha batut el porter Asier Llamas. Arriba el segon del partit, ha marcat el Palma, ha marcat Fabinho. Xota 0, Palma 2.
2: Esports 3, en joc.
3: IB3 dona una mà a la Fundació Deixalles. A Deixalles treballen per la inserció sociolaboral de persones en situació de vulnerabilitat de les Illes Balears, alhora que impulsen la reutilització i protecció del medi ambient. Anima, dona una segona vida a allò que ja no necessites i descobreix tot el que pots trobar a les seves naus i botigues de segona mà. Si vols donar, però no pots desplaçar-te, sol·licita una recollida domiciliària al 977-22-11. 977-22-11. Per més informació, pots visitar deixalles.org. Fundació Deixalles, per una economia que posa les persones i el planeta al centre.
4: Si tu mejor versión empezara este septiembre. Del 25 al 27, Mallorca acoge LifeX, la gran feria europea de fitness, wellness y longevidad. Ciencia, deporte en vivo y los mejores expertos en Motor World Palma. Entrada gratuita a la zona expo. Vive tu salud al máximo. LifeX Mallorca. Información y entradas en lifexmallorca.com.
2: Esports 3, en joc. IB3 Radio.
5: Per ara, superioritat aclaparadora de l'Illes Balears per al futsal, que guanya 0-2 en el Xota. Ha hagut temps mort i ara ja s'ha reprès el partit. Miquel Vidal, segon gol del conjunt d'Antoni Vadillo.
0: Sí, jo crec que això serà la dinàmica de tot el partit. Jo no sé ara, amb aquest temps mort, si Xota canviarà la dinàmica de qualque manera o intentarà el manco. Però està clar que si segueix fent aquesta defensa tan endarrerida en els pegadors que té Palma, pues es...
1: Alerta! Ha estat a punt de marcar Aymar el primer gol de Xota. Una bona combinació ara amb atac de l'equip de Morenín. Bona acció que finalment Barrón ha desbaratat. Parlava Miquel Vidal.
0: Sí, no, pues, bueno, a veure si ara s'estira una miqueta i aquesta acció no queda com una cosa aïllada. Uf.
1: Alerta, Ernesto! Mare de Déu, Ernesto com cavalgava. Camí de la porteria de Xota.
0: Tenia la porteria per ell, eh? Jo no sé com no ha finalitzat.
1: Sí.
0: Li ha faltat un poquet d'egoisme.
1: Tal vegada l'han tancat una mica quan ja decidia què fer i ja no ho ha pogut fer. Alerta amb el corna, la rematada. Ho intentava Nunes. Després del corna que tre Fabinho, no mos dona treva el Palma per analitzar res. De moment, Miquel, el que no hi ha són faltes. Dues per cada equip a 7.38.
0: No, perquè com que Palma té el balón, és mal de fer que faci moltes faltes. I Xota, en lloc de fer una defensa molt agressiva, que potser ara, arrel d'estem mort,
1: sí.
0: Ara pugen la línia i estan un poc més agressius, feia fins ara una defensa molt endarrerida, a 10-11 metres, com a molt, de la porteria.
1: Sí. Ui, com s'han anat ara. Nunes, quina qualitat. Nunes, camp esquerre, xut, Asier Llamas, que rebutja i recupera el propi Nunes. Torna la càrrega al Palma. Machado, Fabinho cap a Nunes. Nunes cada vegada va entrant més en joc, Miquel?
0: Sí.
1: Cada vegada s'assembla més a ell. Alerta, Fabinho, el retall, la centrada! No ha hagut cap jugador del Palma per rematar aquesta acció, però serà pilota per Xota. No, te deia això, que sembla que està més en dinàmica ja d'equip, eh?
0: Sí, i Norcov.
1: L'Arta, l'errada i el gol. Gol de Nunes. Tenim l'errada monumental per tota la temporada. La treta de banda de Xota, cercant el seu porter, el porter no hi era, estava donant sortida per banda dreta i Nunes, que estava per allà enmig, ha rebut la pilota als peus i, no sé, sembla que ha dubtat si era legal o no era legal, però l'ha enviada directament a porteria. Quina manera de fer el tercer, ha marcat Nunes. Xota 0, Palma 3.
2: Esports 3, en joc.
5: I això per ara fa olor golejada. Com se pot entendre que una lliga professional es facin aquestes errades d'equip amateur?
0: Bé, però ja han comentat, no?, la dificultat que ha tingut Xota per fer la plantilla. És una llàstima, però és una realitat, no? És un equip que no és per estar en aquesta categoria, que ha tingut moltíssims problemes, no ja només de tipus esportiu, sinó, com deia en Gavi, no? A punt de desaparèixer ja. L'any passat, el final de temporada, va ser un final dramàtic i això sempre du conseqüències.
1: Juga el Palma. És que juga el Palma tot sol. És que estaven pensant, mira, sembla que pressionen una mica més després del temps mort i després arriba aquest desastre de jugada.
5: Ara s'entén un
0: poc. No, a veure que ara han adelantat la línia, però estan com a molt desordenats. O sigui, intensitat sí que l'intenten posar, però si aquesta intensitat ve en so desordre que han demostrat fins ara, en la qualitat que té el Palma, serà un festival.
1: Corna a favor del Palma una altra vegada. Pilota a la cantonada per Nunes, l'autor del tercer gol. Cam esquerra, juga cap endarrere. Torna la pilota a l'àrea. Alerta que ho intentava. Nunes, cap de les dues opcions ha estat bona. Juga Xota. Grillo. Alerta que la perd davant Nunes. Nunes davant el porter. Intentava connectar amb en Charuto. La recupera Piqueras. Quin desgavell. Piqueras per Nunes. Nunes dintre de l'àrea. Nunes està aguantant pilota fins que l'ha perduda. Recupera Xota. Surt conduint la pilota Grillo. Està la pilota dividida al mig del camp i es banda a favor del Palma. Ara ja estem veient, Miquel, jugadors molt joves amb un atac de nervis.
0: Sí, i a més...
1: amb un excés de responsabilitat... horrorós.
0: El partit et supera ara mateix.
1: Sí.
0: Ara
1: mira el gol de Nunes, que això em fa pena. La veritat és sí. Que aquest tipus de jugada em fa pena. Carlos obrint cap a la dreta. Juga el Palma. Pilota per Barrón. Zanotto. Ara l'ha enviat directament fora. No ha trobat en Carlos. Recupera Xota. Juga l'equip Navarràs. Pilota pel pivot. Aquest juga cap endarrere. Era Expósito. Ara acaba. Juga per l'esquerra, Xota. Expósito que surt de fora. Grillo, l'aturada de Barrón. I Julio Zanotto que l'envia directament fora. Segona intervenció, bona de Barrón, a xut de Xota. És la segona que tenen ells. Ara ho ha intentat. Qui si no? John Cerviño. Pilota a banda a favor de Xhota. Alerta el xut, rebutja Carlos. La segona, el segon xut, finalment se'n va a corna a favor d'Osasuna Magna. 5 minutets per arribar al descans. 0-3 guanya el Palma. Gols de Charuto, Fabinho i Nunes. Treu el corna Xhota a la curta. Pilota que Expósito lluita, se la queda finalment Charuto, que se'n va Charuto! La pilota se'n va rebutjar de fora. Això passa per no xutar en camp esquerra. S'ha hagut d'acomodar, sí. I això ha facilitat el rebuig de la defensa. Corna que traurà Zanotto. Pilota penjada, el segon pal, arribada de Piqueras i Asier Llamas, que l'envia directament fora de banda. Tornarà a treure el Palma, ho tornarà a fer Zanotto. Cap a darrere, cap a Carlos. Què ha passat?
0: Pues algo ha fet malament.
1: Algo ha fet malament, sí, perquè li han donat banda al jugador de Xhota, a Expósito. No sé si és que ha estat fora de temps, o no sé.
0: No, treuen del mig.
1: Sí, no sé què ha passat.
0: I de moment en el marcador no ha pujat cap falta.
1: No. I va dir jo xarra amb un dels àrbitres, però no sembla, ni tan sols m'has enfadat.
5: Font de misteris.
0: Ara, han pitat falta, ara ha pujat la falta.
1: Ara l'han pujat,
5: ara,
1: sí.
5: Ara.
1: Bueno, ja en sabem qualque cosa més. Pilota per Charuto. Charuto li fa el bloqueig Piqueras. Charuto cobri cap a la banda dreta. Torna a jugar Barrón, còmode, sense pressió. Pilota cercant Charuto, la perduda, alerta al contracop. Ara són 3 contra 2. La passada no ha estat bona. I l'arribada per banda esquerra de Franco Grillo ha quedat en res. 4 minutets pel descans. 0-3 guanya el Palma, juga Piqueras. Piqueras obrint a l'esquerra, Zanotto, que no ha estat massa fi. La recupera Barrón, torna a jugar Barrón. Ara sí, per banda dreta el Palma. Aquesta carrera de Carlos queda en res, es banda a favor de Xhota. Sembla que s'ha equilibrat una mica tot, no, Miquel?
0: S'ha refredat un poc ara Palma, sí. I més normal, Xhota s'ha trobat un poc millor en defensa i ha aturat el que podria ser una sangria.
6: Informació de qualitat. A Ràdio Artà Municipal, 107.9 de la freqüència modulada, Artà, 107.3 a la Colònia, o radioartà.cat a través d'internet.
7: Càncer i pobresa, dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

perquè a les botigues i els serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.
1: De vegades t'enyor

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Radio Horta 107.9.
1: Jo ho escolto. I tu?

Si condueixes un vehicle i t'oblides del cinturó, o condueixes una moto i t'oblides del casc, millor serà que no comprovis el que pot passar. Deixa enrere les excuses d'incomoditat i falta d'estètica. És pel teu bé i pels quals t'envolten. Condueix amb cautela i pren les mesures de precaució necessàries. Fes-me cas i assegura la teva vida.

0: A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.
1: Yo no sé si gano o si pierdo o si empato en tus cuentas. Yo no sé si restas porque restas.

càncer i pobresa, dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Yo me río, tío, es que no puedo. Me gusta, me gusta.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més, no te pensis. Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

vols renovar el teu armari amb estil? Envant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. Envant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. Envant, moda que te fa brillar. T'esperam.

0: 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Encara no coneixes el vermut Rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, a www.radiohorta.cat a través d'internet.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala-te.

0: Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

originals. Van amb motos d'aigua dins i per espai i una espasa a la cera en sa mà. Que guai, que guai. Tenen ses antenes parabòlites i tarifa plana telefònica, perquè sempre han de sintonitzar.

Guai, quins extraterrestres més originals. Van amb motos d'aigua dins hiperespai i una espasa làser en sa mà. Que guai, tot en flautes, tot en flaut. El seu biorritme et sembla disco dance i una aspiradora és el seu nas.

L'Ajuntament d'Horta i Ràdio Horta Municipal vos convidam a seguir els plenaris del municipi. Ho podeu fer en directe des de la nostra emissora i també en vídeo a la nostra plana web www.radiohorta.cat.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

pels llocs on aniré quan sigui el moment. I ell és del seu món,

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

No coneixes el vermut rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

0: 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

0: tranquilo, ya pasará.
1: Paso de baile, ya nuestro paso que...

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.